era l'any del debut de la Freddy's Jazz Band a l'escenari Vela, l'espai central on al llarg de tot el dia anaven succeint els grups en directe, tot plegat en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. La Freddy's Jazz Band pujava a l'escenari des de la platea, pràcticament els 25 músics que conformen aquesta formació, que naixia ara fa 10 anys doncs una mica de la mà de l'Escola de Música de Matadepera, la Frederic Mompou, i que des de l'any 2019 es constituïa com a associació independent, capitanejada per l'incansable Enric Alegre, també saxofonista i cantant i, com no, director de la Freddy's Jazz Band. Una Freddy's Jazz Band que des d'aquest 2025 és la banda resident de la Nova Jazzcava, l'espai on posa en marxa tots els seus repertoris i prepara els seus concerts amb assajos de forma setmanals. El dia 22 de març, el Pícnic Jazz Vallparadís arrencava de cine amb un clàssic de la filmografia del superagent 00.

Molt bon dia a tothom. Que ben parit que és això, tu. De veritat, eh? És brutal el Picnic Jazz aquí a Terrassa. Estem molt contents que la Fredis està aquí. El primer any que estem aquí i ho hem aconseguit. Gràcies a la Jazz Cava i a tot el seu equip. I res, hem començat aquest festival, aquest Picnic Jazz, amb aquest tema de la gent de James Bond. I ara seguim amb un tema d'Oliver Nelson que es diu The Blues and the Abstract Truth.

Avui volem rememorar el Pícnic Jazz Vall Paradís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. Avui el Jazz Club es converteix pràcticament en la crònica sonora d'una jornada dominical que va omplenar aquest parc urbà de la ciutat de Terrassa. Tot succeïa en l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa, que plantejava amb el lema durant tot el mes de març de què és el jazz. I la Freddy Jazz Band, sota la direcció d'Enric Alegre, va demostrar el que era. Ara els estem escoltant en aquesta peça, una composició d'Oliver Nelson, arranjada per aquesta formació de 25 elements que ja els sentiu rugir amb força. Una formació que portava molta claca i que va ser un dels concerts importants per aquesta arrencada del 22 de març a Terrassa.

la força de l'orquestra en el jazz, la Big Band, aquesta màquina sonora amb 25 elements en el cas de la Freddy's Jazz Band, a banda del seu director, també saxofonista, clarinetista i cantant, Enric Alegre, la formació de trompetes amb 7 elements, els trombons 5 més i la secció de saxos, flauta, clarinets i tancant el baríton amb 5 músics més. La secció rítmica de la Big Band clàssica, piano, guitarra, contrabaix i bateria. I per a l'ocasió, en el Pícnic Jazz Vallparadís, en aquest debut de la formació vallesana, 4 veus convidades. Ara escoltarem a la més veterana, Laia Porta, en una altra de les peces d'aquest repertori de pel·lícula, Gol

l'escenari Vela, la part sud del Pícnic Jazz en el Parc de Vallparadís estrenava la sessió 2026 de la seva jornada més popular

trio de jazz majúscul, Ignasi Terraza al piano, Darío Di Leche al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, obrien foc amb un blues instrumental. I la veritat és que el públic ja va quedar astorat perquè, bé, la qualitat era indiscutible. El bon ambient, no t'explico, i el sol radiant.

0: Andiamo. És el millor. L'Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa, que ha fet tot. Catalunya, Espanya, Europa, Japó, tot arreu. El Seba Pi, a la bateria. Seba Pi, i el diari de l'Este. Bé, ara rebrem, és un plaer i un honor, tinguem avui aquí al Pínic una gran veu anglesa que avui s'estrena aquí, debuta, avui. I l'haurem un gran aplaudiment. La Sara Dolguin. Sara Dolguin.
1: La destresa, la qualitat, el swing, la pianística i personalitat d'Ignasi Terrassa amb el seu trio va enlluernar el director artístic del Festival Valentí Grau, el que acabeu d'escoltar, fent lloances de Terrassa i presentant el projecte que comportava l'aparició i debut al festival i a la ciutat de la vocalista britànica Sara Dolguin. Ella va interpretar dos estàndards formidables i ho va fer al costat doncs del Premi Jazz Terrassman en senyor Ignasi Terrassa, Darío Di Lecce al contrabaix i Esteve Pi a la bateria.

0: Palestine. Trump fuera. Epstein fuera. Todo. Viva humanidad. Viva paz. Ok, ahora vamos a tocar una balada que Ignacio ha escrito, pero yo añadí la letra. Se llama Stargazers. Es miradores, miradores de estrellas, ¿no? Observadores de estrellas. Espero que os guste.
1: Heu escoltat a Sarah Dowling, impressionant. Va posar la pell de gallina al públic que s'acollia davant de l'escenari Vela en el parc de Vallparadís. El dia 22 de març, avui estem aquí al Jazz Club fent una crònica sonora del pícnic Jazz Vallparadís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. I la cantant britànica d'ascendència palestina va fer un crit en defensa del seu poble i amb aquesta cançó a capella per seguir amb aquesta peça que escolteu, aquests caçadors, miradors d'estrelles, que dona nom al darrer àlbum que Sarah Dowling ha enregistrat amb el trio d'Ignasi Terraza pel segell Sweet Records, el que també dirigeix el pianista barceloní.

torn del tercer concert de la banda Against the Blues, amb músics del Vallès, amb Marc López, a la que escolteu a la veu, Andreu Martí a la guitarra i a l'harmònica, Joan Flotats als teclats, Manel Piqué Zapata al baix elèctric i també al trombó, i Vicenç Milló a la bateria. Gir estilístic cap al blues i al funk, cap allà a quarts de quatre. Era la tercera banda, després ja pràcticament del dinar, del pícnic al Parc de Vallparadís.

Primera vegada que el pèl roig amb més swing de l'escena nacional posava punt i final, és a dir, feia el concert de cloenda del Picnic Jazz Vallparadís. Però aquesta vegada era un tant especial. Dani Nello commemorava 40 anys als escenaris. Arribava amb la seva banda habitual, amb Pere Miró al baríton, Jordi Prats a l'alto, Dani Baraldés a la guitarra, Matías Víguez al baix elèctric, Anton Hall a la bateria i Albert Sabater a la percussió. I ho feia per celebrar aquestes quatre dècades amb un repertori una mica que abarcava aquesta extensa trajectòria. Era una data assenyalada pel Dani, també ho era pel festival, que commemorava 45 primaveres, i pràcticament també pel Picnic Jazz, que aquesta edició celebrava 24 Picnics Jazz al Parc de Vallparadís, a diferents zones. Va començar molt potent amb Holly Zapatitos i va seguir amb El Escorpión. Escoltem la potència escènica, el glamour i aquesta capacitat de connexió amb el públic de Dani Nello.

Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat una vegada més. És un plaer. Bé, com ha dit el Valentí, estem celebrant, estic celebrant 40 tacos de música professional. Quasi res. Sí, sí. Bé, el repertori que sentireu avui, sentireu una mica de temes que vaig fer amb Nelo, la banda del Zoco, Mambo Jambo, inclús amb els Rebeldes, amb Tandori Lenoa, una mica de tot això que he fet. Us ve de gust o no us ve de gust? Ahà, doncs anem amb un tema que vaig gravar el 2002 amb la Nelo i la banda del Zoco. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, senyor, Canela Fina. Molt bé, yeah! Anem a un tema que es diu Pura Vida, que és el que hem de celebrar avui. Pura Vida. Va.

Holy Zapatitos, El Escorpión i Pura Vida. I ja ho va dir Dani Nelo, el respectable. Aquí celebrem la vida. Celebràvem, doncs, els seus 40 anys als escenaris, també el 45è Festival Jazz Terrassa i una nova sessió al Pícnic Jazz Vall Paradís. Diuen que al llarg de tot el dia pel parc hi van desfilar sobre 25-30.000 persones. Difícil de calcular, però el que és segur és que el sol va acompanyar i que el pícnic va ser un èxit de participació i musical.

0: Amb aquesta pura vida, nosaltres posem punt i final al Jazz Club d'avui, aquesta crònica sonora, la darrera de l'edició 2026 del Festival de Jazz Terrassa. Agrair a Manolo Guerrero a les vies de so i que tornarem, sí, la setmana vinent amb molta més música.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Giné-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Giné Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020 i podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No es podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són, més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes, aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada... Més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no?

0: constituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàsia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta?
1: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir: indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses, i és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
0: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que, Marta, t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante, de boníssimes.
1: Sí.
0: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu: l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador, amb una cartolina, i la vaig penjar, i estic, mira, m'encanta.
1: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és, efectivament, sóc una persona apassionada, amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre

0: al nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor que... gran escriptor que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
0: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu, moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius... és que realment té raó si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
0: Exacte, seria això, seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però... fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
1: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, un gran bagatge, i a més hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
0: Sí, sí.
1: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. Al calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot, si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant És una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny. Si es posin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels demés, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París, dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant, ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges, es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcters és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
2: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
2: Sí. Clar, aquí jo tenia... Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era si ell és monjo de Montserrat no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo o com s'acaba la cosa.
2: Si és gallo gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents, ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat, hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes, és a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
2: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
2: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, crec que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Uh-huh. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode i, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu tens molta imaginació? Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliba, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, però a mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l sí. Ja de Monjo de Montserrat. Sí.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
2: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
2: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar...
2: Això demanar tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
2: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
2: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
2: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
2: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires del planeta coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veus sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
2: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu: jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés: jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, sinó dels jesuïtes, de les Badrunes, tot això a mi m'agrada, i crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen, per cert, bastant bé, i per tant me les aplico en termes generals.
1: Bé, jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes, i al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior: és un equilibri, hi ha mal però hi ha bé, si no hi hagués mal no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa, i de fet no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé, encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé, i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No, una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte i tothom s'equivoca. Doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena, encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, tastar a tu mateix sempre, de, a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, el Jaume ja. És molt diplomàtic, no. Perquè jo pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
2: Digues per on anaves.
1: No, no, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no?, no ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molt, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: Ho faria ara mateix, uns quants, tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, si faries un pacte
2: amb
1: el diable,
2: i a mi em sorprèn, no, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé, a mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí, va,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya, jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no? No, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida, eh?
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, som molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva... Vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses, que feines que d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res això, no? Crec que això no costa res de fer, no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí, viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixo un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Fèlix Graells i de Francesc Pujol. Radiarem dues estrenes. Escoltarem dues sardanes d'un concert recent, una petició, i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de més, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor comencem a escoltar la sardana titulada Mar endins, datada de 1933, interpretada per la cobla La Flama de Farners.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Mar endins, de Joan Vinyals, el compositor destacat de maig, interpretada per la cobla La Flama de Farners. Dijous vinent es complirà el 118 aniversari del naixement Arbúcies del compositor Fèlix Graells Ferró, que moriria a Torroella de Montgrí el 19 d'octubre de 1999 als 91 anys d'edat. Als 8 anys, la seva família es trasllada a Olot, on aprengué música de la mà del seu oncle, mossèn Fèlix Ferró, que era compositor, mestre de capella de l'Església Parroquial de Sant Esteve i director de l'Orfeó Popular Olotí i de l'Escola Municipal de Música. El 1926 torna a Arbúcies i continua la formació musical amb el músic Lluís Torres. Es trasllada a Torroella de Montgrí, on durant molts anys ocupa el càrrec de secretari de l'Ajuntament. L'obra compositiva de Graells comprèn una quarantena de sardanes. També va publicar dos llibres de poesia i va posar lletra a diverses sardanes. L'any 1974 guanya el Premi de Poesia mossèn Francesc Viver. Escoltem una de les sardanes que dedicava a la seva població de naixement. Arbúcies Gentil, que ens interpreta des de 1992 la cobla llavors anomenada Vila de Blanes.

La Cobla Vila de Blanes de 1992 ens oferia la sardana de Fèlix Graells titulada Arbúcies Gentil. I el divendres 15 se'n compliran 148 del naixement a Barcelona del gran Francesc Pujol Pons, compositor, director d'orquestra i musicòleg català. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona, estudiant, entre d'altres, amb Lluís Millet. El 1897 va ingressar a l'Orfeó Català com a cantaire i dedicar la major part de la seva vida a aquesta institució. El 1941 va succeir a Millet com a director a la seva mort. Fou fundador i director de l'Associació d'Amics de la Música i de la seva orquestra, mestre de capella auxiliar de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona i presidí la secció barcelonina de la Societat Internacional de Música Contemporània. Fou sotspresident de la Germanor d'Orfeons de Catalunya. De 1916 a 1923 va ser membre actiu de l'Associació d'Amics de la Música i va dirigir l'orquestra d'aquesta associació. Va compondre diverses sardanes i obres lliures per a cobla i va dirigir ocasionalment diverses formacions catalanes com l'Orquestra Pau Casals, la Cobla Barcelona, la Principal de la Bisbal o la Principal de Peralada. Morí a Barcelona el 24 de desembre de 1945 als 67 anys d'edat. L'agost de 1915 enllesteix un divertiment en forma de sardana totalment aliè al seu estil habitual. La sardana, estrenada el 1925, la va titular Humoresca i es la interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya.

Aquesta era Humoresca, sardana de Francesc Pujol, que ens ha interpretat la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. La Diada de Sant Jordi, la Cobla Montgrins va interpretar una ballada a la plaça del doctor Guardiet de Rubí. I entre el programa, Carles Santiago presentava la sardana que escoltarem, dedicada al foment de la sardana en el centenari de la seva fundació. Un centenari unint les mans.

La Cobla Montgrín se'ns oferia a l'estrena de Carles Santiago un centenari unint les mans. I el dissabte 2 de maig, la Cobla Juvenívola de Sabadell celebrava el seu 50è aniversari amb una gran festa que va acollir molts dels músics que han passat per les seves files. La ballada celebrava la plaça del Doctor Robert de Sabadell amb un repertori d'autors relacionats amb aquesta prestigiosa formació. Un d'ells, Enric Ortí, dedicava una sardana a aquest aniversari tan rodó. Cobla Juvenívola de Sabadell, moltes felicitats. Temps fugit, d'Enric Ortí. Gravació de la dansa catalana.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Aquesta era la sardana estrena d'Agut Enric Ortí titulada Temps fugit, dedicada al 50è aniversari de la Cobla Jovenívola de Sabadell. I informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Montmeló, a la plaça de la Vila, Cluent del País a l'Escola amb la Cobla Contemporània. A Barcelona, a la Marquesina de Via Júlia amb les Cobles Sabadell i Sant Jordi. A 1:15 de la tarda, al Batàrrec amb la Cobla Jovenívola de Gramunt, al Prat de Llobregat, al Parc de la Font d'en Peixo, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 1:00, al Col·legi, amb la Cobla Montgrins. A 5:00 de la tarda, a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è Aplec de Gràcia, amb les Cobles Jovenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Per 6:15 de la tarda, a Igualada, a l'Amfiteatre de l'Estació Vella, amb els Lluïssos Cobla. A 6:00, a Sallent, amb la Cobla Súria, i a Vic, amb la Bisbal Jove, i a Terrassa, a Plaça Vella, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Encara a 6:00, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, a Olesa de Montserrat, vigília de plec amb la Cobla Vila d'Olesa, i a Polinyà, 35è a plec amb la Cobla Contemporània. I acabarem 6:15 de la tarda a Mataró, al Pati del Cafè Nou amb la Cobla Ciutat de Granollers, i a Caldes de Malavella, a la plaça de 1 d'octubre de 2017, ballada vigília de plec amb la Cobla La Principal de Llobregat. Tot diumenge passat, la Vila de Lloret de Mar celebrava el seu aplec, i el dia abans, el ja tradicional concert vigília de plec amb la Cobla Ciutat de Girona, amb una primera part amb sardanes locals. Escoltem-ne una. Marina, d'Antoni Mas.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Marina, d'Antoni Mas, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Extreta del concert Vigília de Plec de Lloret de Mar. Informació per diumenge al matí. Déu-n'hi-do. A 11:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Tarragona, 57è aplec amb les cobles Principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A 11:15 del matí a Serinyà, Festa de la Bellesa amb la Principal de Porqueres. A 11:00 del matí, a Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre amb la cobla Baix Empordà, a Montcat i Reixac, a la plaça de l'Església, 29è aplec amb les cobles Ciutat de Terrassa i Lluïsos Cobla. A Barcelona, als Jardins d'Isabel Domínguez amb la cobla Sabadell. A 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, 77è aplec amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal de Llobregat. A 11:15, a Cruïlles, Festa Major de Sant Ponç, amb la Principal de Cassà. A Alcanar, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Sarrià, amb la cobla Baix Llobregat. A 11:45 del matí i a 5:00 de la tarda, a Tàrrega, 42è aplec amb les cobles Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. A 11:45 del matí a Agullana amb la cobla Tres Vents. Per 12:00 del migdia, a Callús, primer aplec cultural de Vila de Lleva amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Vilafranca del Penedès, homenatge a Pau Boada amb la cobla Catània. I a 12:00 del migdia i a 5:00 de la tarda a Cantallops amb la cobla Vila de la Jonquera. Doncs quedem-nos a l'aplec de Caldes de Malavella, que en complir-se el 125 aniversari del seu fill il·lustre, Francesc Marrós, han programat diverses sardanes seves. Una d'elles, que s'interpretarà de conjunt, és la coneguda L'Ermita de Collbàs, que escoltarem des d'una gravació de col·lecció, interpretada per la desapareguda cobla Caravana de 1975, L'Ermita de Collbàs, de Francesc Marrós.

Sempre espectacular aquesta ermita de Collbàs de Francesc Marrós, que ens ha interpretat la Copla Caravana de 1975. Doncs abans de continuar amb la informació, per diumenge fem una segona parada musical, en aquest cas el 57è Aplec de Tarragona, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. L'Aplec de Tarragona, de Tomàs Gil, amb la Copla Mediterrània.

Hem acabat d'escoltar l'aplec de Tarragona de Tomàs Gil amb la cobla Mediterrània. Ara sí, continuem amb les ballades programades per diumenge a la tarda. Per exemple, a 1:15 Argelaguer, Festa del Roser amb el Foment del Montgrí. A 1:15 i a les 5 de la tarda, Olesa de Montserrat, 46è aplec amb les cobles Principal de Llobregat, Vila d'Olesa i Sabadell. A 1:15 de la tarda, Vallfogona de Balaguer amb la cobla Rosaleda. A 4:45, a Ventalló amb la Principal de Porqueres. A la Roca del Vallès, aplec de Malanyanes amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Castellbisbal, 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb la cobla Mediterrània. A Taradell amb els Lluïssos Cobla. A Besalú amb la cobla Sol de Banyols. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament amb la Principal de Cassà. I per les 6 de la tarda, a Cervera amb la cobla Vents de Riella, i a Girona, a la plaça de Miquel Santaló amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs l'amic Martí de Palamós ens escriu per fer-nos saber que fa uns dies se'ns deixava Martí Mascort, el soci més antic de l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós i que fou intèrpret de trompeta de la cobla Baix Empordà. Ens comenta que per acomiadar-se d'ell li voldria dedicar l'obligada de trompeta de Miquel Tudela, el trompeta sardanista. I tant que sí, l'escoltarem interpretada per la Principal de la Bisbal, en Carles Serruz, com a solista, o el trompeta sardanista de Miquel Tudela.

Aquesta era el trompeta sardanista de Miquel Tudela, interpretada per la principal de la Bisbal, amb Carles Serruz com a solista. Gravació de fa 5 anys. Anem per la resta de la informació. Actes per entre setmana. Dos dilluns a les 12 del migdia hi haurà sardanes de festa major a Ripoll amb la Cobla Salvatana. A les 5 de la tarda a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, concert amb la Cobla Montgrins. A un quart de 6 de la tarda a Tordera, amb la Cobla Marinada. A les 6 de la tarda a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 de la tarda a Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la Cobla Vents de Riella. Per dimarts a les 6 de la tarda a Ripoll, de festa major amb la Principal d'Olot. Per dimecres a 7:45 de la tarda a Barcelona, a la Casa de la Sardana, concert de piano de Montserrat Pujolà. I per divendres, a 11:15 del matí a Sitges, a l'Escola Miquel Utrillo, 35a trobada sardanista escolar amb la Cobla Contemporània. A les 11 del matí a Figueres, a la Rambla, amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda a Granollers, a Fires i Festes de l'Ascensió, amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre a Sitges, als Jardins del Retiro, 38è concert de primavera amb la Cobla Maricel. I a les 10 de la nit a Vandellós, concert Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tanquem amb una segona sardana interpretada al concert de vigília de plec de Lloret de Mar. Samorra, amorra, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de les eines que ens ofereix la sanitat pública per deixar de fumar. És per això que avui ens acompanya la infermera, en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. És una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut aquí a casa nostra, que és la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Hola, bona tarda.
1: La Laura ja és coneguda en el programa Fem Salut i, a més, amb aquest tema que domina, perquè fa molts anys que ho treballa des de la sanitat pública, des del Centre d'Atenció Primària. Tampoc és casual que just ara que estem a les portes del mes de maig en parlem d'aquest tema, perquè a finals del mes de maig, concretament el dia 31, és el dia sense tabac i durant tota la setmana prèvia és la setmana sense fum. Sí. És així, no?
2: Sí, sí, Emma, sí, és així. Justament, hi han dues dates en l'any que parlem més de tabac. El gener, amb els bons propòsits, i ara, no? I ara que és això, el dia 31, que en aquest any és cap de setmana, bueno, és el dia 31 de maig, que és el dia mundial sense fum. I és on es fan totes les activitats, tant al carrer com dintre dels CAPs, dintre dels instituts, a la tele, no, als mitjans.
1: Feu activitats allò de conscienciació, no?
2: Això, de conscienciació i...
1: Que no sé si és una percepció errònia, però... Jo crec que cada vegada hi ha més gent que està deixant de fumar. No sé si vosaltres també noteu que hi ha aquest interès i fins i tot teniu dades que valin... Ja et dic que és una sensació, eh?
2: Sí, de fet, a la població general...
1: S'està reduint.
2: Sí, el percentatge ha baixat una mica. Malauradament...
1: Entre els joves?
2: En aquest any hem vist que les xifres s'han pujat una mica entre els que inicien, no?, i en els joves, les primeres edats de començar a fumar, han pujat una mica. I tot això és per les noves maneres de fumar, el vàper. El vàper, la cigarreta sense fum, no?, tot això és el que és un ventall, no?, de possibilitats i de que els joves s'han enganxat.
1: Laura, i això és tan perjudicial, tan nociu com el tabac tradicional, no?
2: Sí, de fet.
1: Ho dic allò perquè segurament també un té la percepció de que no és tan perjudicial, una percepció errònia.
2: És un mite això. De fet, és més perjudicial perquè no controlem la nicotina, la nicotina que porta un vàper o una cigarreta electrònica de les que no fan fum, o a la les nus, no?, o les sals de nicotina que ara es posen a la boca, no?, a les genives, la quantitat de nicotina que porten, encara que diguin a l'etiqueta que no porten nicotina, com que la llei tot això no està regulat, no?, que sempre ha fet la llei feta la trampa, no?, però això encara pitjor perquè no està regulat, no estan obligats a posar la nicotina que tenen. Llavors, poden dir perfectament que porta zero nicotina i és mentida. Porta, perquè si no, no t'enganxaries. Vale? No continuaries consumint.
1: No tindries aquesta addicció,
2: que és
1: el que volem deixar clar.
2: La nicotina fumar... és la droga que enganxa. És la substància que realment ens manté enganxades. No?
1: Mm-hmm. Vale? I una es pot desenganxar, que és del que parlarem avui.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Primer de tot, una persona et preguntaria, i quins beneficis tindrà, notaré jo, si deixo de fumar?
2: Els beneficis són immediats, són molts beneficis i, a més, immediats. De fet, des dels primers 20 minuts que no tenim nicotina dintre del cos, ja disminueix el ritme cardíac i la freqüència. disminueix la pressió arterial, o sigui, això en els 20 minuts, i la temperatura dels peus, de les mans, ja recuperen valors normals. O sigui, que la nicotina el que està fent quan estem fumant és que la circulació empitjori i la temperatura és més baixa perquè no arriba la sang i la pressió també puja.
3: Mhm.
2: Després, a les 8 hores, ja podem constatar que l'oxigen en sang ja són nivells normals de la persona i que el fum que tenim dintre dels pulmons ja comença a baixar. A les 24 hores seria quan el fum del pulmó ja s'eliminés del tot o gairebé del tot. Si fem una prova, que si algú, els fumadors que ho estan deixant segur que la coneixen, és la carboximetria, que és una prova de bufar semblant a aquesta que et fan de l'alcoholímetre, no?, per mirar els nivells d'alcohol. Doncs és una prova molt semblant perquè has de bufar, no?,
3: una cànula, no?
2: Sí, una cànula. Doncs aquí et diu els nivells de monòxid de carboni que tenim dintre del pulmó, que estan ocupant un espai i que no ens deixa que el pulmó entri tot l'oxigen que ha d'entrar quan fem la respiració, i que a més aquest monòxid d'una manera o una altra és el que es distribueix per al cos en l'hemoglobina quan reparteix per tot el cos. Doncs això és el que veuríem amb aquesta prova. Doncs aquests nivells de monòxid a les 24 hores ja baixen. Ja gairebé són gairebé normals com una persona que no està fumant o que no està exposada a un fum.
3: Amb la Laura, que n'hem parlat en d'altres ocasions sobre aquest procés de deixar de fumar, sempre ens ha dit això, no?, el que és la recuperació de la respiració, però hi ha d'altres beneficis, no?, com ara... Clar. A l'econòmic.
2: Bueno, econòmic, no? Sobretot els que consumeixen cigarretes convencionals, això ho veuen. Jo ara, mira, no et sabria dir quants diners estan en el paquet ara, no? Però entre 5-6 euros, mm-hmm, segur, o si no més, no? Això aquí, en altres països encara més, no? Doncs... clar, si fas el compte del que et gastes cada dia, el que et gastes cada mes i el que et gastes...
3: al cap de l'any.
2: Al cap de l'any, home, un viatget o algun caprici segur que en tindries, no? Sí que la motivació econòmica a vegades quan fas cigarretes de picadura, no? Sembla que són menys, no es gasten tant, no? Però que al final també ho notes.
3: I també seria un mite això de que el que és tabac de picadura doncs és més saludable?
2: No, clar, no. És un mite.
3: És un mite també.
2: Sí, és un mite. O sigui, ho venen com més natural. Més natural perquè ho emboliques tu i no ho emboliques una màquina, no? Però després hem de pensar que el tabac que hi ha dintre de la picadura no és del tot tabac. A vegades hi ha una part de tabac, una mica de restes, vale? El filtre tampoc no... és diferent. Li posen més additius perquè no s'apagui, perquè cremi millor, perquè s'enganxi, també. I després els nivells de nicotina que li posen, no?, que tenen la cigarreta, poden ser entre 2-3 vegades superiors al que tenen una cigarreta convencional. Nosaltres notem molt els que quan fem la prova aquesta de carboximetria, que el fum també que té dintre del pulmó també és més elevat i no correspon tant a les cigarretes que t'estàs fumant, no? Perquè bueno, també dependrà del tipus de com fumis, no? De la calada que donis, no? De l'aspiració, si fas una apnea entre no? Quan aspires, fas una apnea, després deixes anar. Clar, tot això dependrà també del fum que tens dintre del pulmó.
3: Uh-huh.
2: Vale? I a més del fum, clar, aquest ja es nota un increment del 30% de la funció pulmonar que tu tenies quan estaves fumant, incrementa ja un 30% a les 2 setmanes. Entre les 2 setmanes i els 3 mesos ja notes que respires
3: millor. La capacitat.
2: Millor, la capacitat ja un, pot augmentar fins a un 30%. O sigui que quan puixis unes escales, estiguis caminant, corrent, fent esport, ho notaràs de seguida. I l'energia general també ho notes, perquè ja l'oxigen està circulant a nivell més normal. Al cap de l'any, el risc d'infart i de malaltia coronària ja es redueix a la meitat. Vale? I entre 2 i 5 anys, als 5 anys, el risc de patir un infart ja és molt similar a una persona que no ha fumat mai. Vale? Entre 2 i 5 anys.
3: Que ara, quan comenta la Laura, d'una persona que no ha fumat mai, doncs a tenir present també els fumadors passius, que de vegades hi ha moltes persones que diuen, és que jo no he fumat mai, però sí que he estat convivint amb una persona fumadora, no? I això també ens perjudica la salut.
2: Perquè tenim el fum de segona mà, que és el fum que inhalem directament de la persona que està al costat, no? Traiem fum, i després tenim el fum de tercera mà, que és el fum que, encara que te'n vagis al carrer a fumar, no? Al balcó, a la finestra, tot aquest fum que estàvem parlant de que tenim dintre del pulmó, el traiem, i aquest es combina amb les partícules de l'aire i deixen una substància que es queda enganxada doncs a tot arreu de casa, no? A les cortines, al sofà, a la fruita, a la joguina dels nens, que a més són més susceptibles a intoxicar-se, no? Amb aquestes substàncies, no? I que després tinguin els efectes nocius, no?
3: I si ho ajuntem allò amb la contaminació atmosfèrica, doncs ja...
2: Fumaré, si no... Bueno, jo vull fer un intent en deixar de fumar. Si surt per sempre, bueno, doncs aleluia, no? Perfecte, no? Però hem de pensar en això. Bueno, vull fer un intent per millorar, per obtenir tots aquests beneficis de deixar de fumar. Llavors, què ha de fer? Doncs adreçar-se a l'equip d'atenció primària, ¿vale? A la seva infermera, que és la que té més a l'abast, o al metge, aprofitant la visita, el que sigui. ¿Vale? Doncs amb la seva infermera, i ho demana, o nosaltres potser ja li preguntem també, o preguntem sobre si fuma o no fuma, i és el moment també de dir-ho. I llavors ja entraríem en un programa de deixar de fumar. Bueno, en un programa que al final són unes visites més adreçades a fer una estratègia d'acompanyament a la persona que vol deixar de fumar. O sigui, valorem quin és l'hàbit, com fuma, quan fuma, quina motivació, quin nivell de dependència té
3: Que això són preguntes que fins i tot un es pot fer, no?
2: Sí,
3: abans
2: sí,
3: d'anar
2: sí.
3: A la visita, de dir, escolta'm, vaig a veure, no?
2: Sí.
3: Perquè fumo, no? En quins moments del dia...
2: En quins moments del dia, quantes cigarretes necessito, si m'aixeco a la nit a fumar o no, o si em desperto per fer un pipi, després no m'adormo si no fas la cigarreta o fas 2 o 3 calades. No?
3: Poso cara de sorpresa, eh?
2: Ja, sí.
3: Però perquè passa, perquè això passa.
2: Això passa, llavors això ens indica que té una dependència alta, més alta. Llavors, les estratègies, que al final són individualitzades, les farem diferents, no? El que li ha anat bé al veí potser no em va bé a mi. La pastilla, no? Que ara tenim fàrmacs que ajuden aquests primers moments, no? O sigui, a que no ho passis malament, o sigui, i el cravin, el mono, no? Que tu notes o pots notar els primers dies no sigui tan alt i puguis fer més les teves estratègies de dir que no, de distracció, no? Els fàrmacs t'ajuden. Doncs potser el fàrmac que li ha anat bé al veí no és justament el que que et va bé a tu. O sigui, que per això que la visita és molt necessària. És molt necessària perquè, si no, pensem que, mira, farem el mateix que ha fet el veí i mira...
3: I després fracassem.
2: I fracassem, i això, doncs...
3: genera frustració, no?
2: Sí, i baixa l'autoestima, i no volem després fer un altre intent. Uh-huh. Vale? Llavors, no. Anar a l'infermera, que planifiquem una estratègia individualitzada amb les visites que calgui al final, amb una preparació que pot ser de 2, 3 setmanes, 4, les que calguin, que la preparació, altres vegades que ho hem parlat, ha de ser curta, perquè no podem estar la vida preparant-nos. Al final hem de donar un salt, no? I clar, hem de fer un intent, no?
3: Jo recordo que hem de fixar el dia D.
2: El dia D, no?
3: Sí. Allò.
2: Hem de fer una planificació amb tot el que farem i fixar un dia D i saltar a la piscina, no? Al final ho hem de fer.
3: Ja. Llavors, Laura, més enllà d'aquestes visites més individualitzades, d'aquesta estratègia, sí, doncs, pensada per aquella persona en funció de l'addicció, no?, que té, crec que, si més no, anys enrere, jo crec que ara torneu, no?, a oferir grups.
2: Sí.
3: Perquè també ajuda, no?
2: Sí, a Can Pantiquet som molt veterans en els grups. De fet, hem ensenyat una mica també a altres caps del voltant, una mica els hem format també per fer els grups. N'hi havia altres que també ja ho feien, no? Però que aquí justament som molt veterans, perquè des del 17 que estem fent grups, vam fer un peron a la pandèmia d'un parell d'anys, em sembla, i ara i ara l'any passat per motius
3: que ara no venen al cas,
2: sí, de logística no els vam poder fer, i ara aquest any els tornem a retomar, vale? I llavors el grup té molt benefici per la persona. Nosaltres llavors valorem, a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup, o sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb
3: una situació similar, no?,
2: les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no?, i és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva a continuar. De fet, alguns després es donen els whatsapps i els contactes, i alguns han quedat fins un any després,
3: sí,
2: de tant en tant, per fer un cafetó, o per caminar, o per el que sigui, no? I queden i es motiven, i entre ells es donen una mica d'ànim, també. O sigui, uh-huh, que això és molt positiu, el grup és molt positiu. I a nivell nostre, també és un espai d'una hora i mitja, amb el grup, on les explicacions que donem són més llargues, més completes, amb imatges, amb una presentació que anem passant, i fotos i contes i una relaxació, i parlem de més temes perquè podem tenir més temps, podem parlar més de l'alimentació, de l'exercici,
3: que és una de les coses que recomaneu, sobretot, no? Clar, el tema de l'exercici, no? De clar, fer una activitat que et distregui, no?
2: Clar.
3: Que l'exercici pot ser no únicament anar al gimnàs, sinó també anar a ballar, per exemple.
2: Ballar, anar

0: Clar, això dependrà. Si agafes 8, potser és que menges massa patates, no? Patates fregides, no? O fruits secs, o no sé.
1: O processats,
0: o
1: no?
0: Processats,
1: el problema és aquest.
0: Clar, sí. que potser el picar no és el mateix picar mandarines, no?, que picar una bossa de nous, no?, per exemple, no? O com massa carmels. Doncs això, treballem amb el tema de l'alimentació i treballem amb el tema de l'exercici per distreure's i per no agafar massa pes.
1: I, Laura, qui decideix si tu participes o no en el grup? És a dir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, ah, sí, doncs jo aniré, no?, perquè em facin doncs, aquesta planificació més personalitzada, però crec que en el meu cas... És a dir, és la infermera que ens proposa. Igual en el teu cas t'aniria bé?
0: Sí, sí.
1: O tu pots... He sentit a parlar de sí. grups? Sí?
0: És una valoració conjunta. O sigui, la persona, si ha sentit parlar del grup, ja ve preguntant pel grup, i llavors nosaltres fem una mica de cribatge si a aquesta persona justament li aniria bé participar amb altres persones, no?, que no té cap condició que sigui contrària, no?, un motiu d'exclusió, no?, i això, i que vulgui participar. Hi ha gent que potser no ho havia pensat, el tema del grup, li proposem i diu, mira, doncs no, a mi no m'agrada estar, no?, prefereixo, o pels horaris. A vegades nosaltres tenim un horari concret que normalment són els dimarts a última hora de la tarda per al tema dels treballs, però potser no aquelles hores, justament aquell dia i aquelles
1: hores... L'horari
0: doncs,
1: no va bé.
0: No va bé, o tenen un torn d'aquest de treball que van canviant de torn. Doncs, sí.
1: Vosaltres el que sí que demaneu, m'imagino, és un compromís d'assistència.
0: Un compromís, per això, sí, han de venir a totes. Si tenen un torn canviant, doncs és un motiu d'exclusió, perquè no poden venir.
1: Ja. I quin nombre de persones participen en el grup?
0: Això, totes les que puguem, depèn de la sala que ens deixin. Nosaltres hem tingut grup de 20 persones, perquè la sala eren 20, podíem estar 20.
1: Hi havia capacitat per 20.
0: Hi havia capacitat per 20, i altres, perquè la sala era més petita, eren 13, 14, 15. Vale? Comencem per una mica més, i després, si algú s'esborra, no?, el perdem pel camí, no?, doncs, bueno, que ens quedin, doncs, això, 13, 14, 15.
1: I quan s'acaba aquest acompanyament o aquest, no?, aquesta activitat del grup que reforça la teva decisió, no?, de deixar de fumar...
0: El grup...
1: Sí, què passa, què passa?
0: Doncs el grup normalment té una duració de 6 setmanes. 6 setmanes que... En algun cas l'hem allargat alguna més, però normalment 6 setmanes. Vale, a les 6 setmanes després nosaltres fem controls telefònics. Les mateixes persones que fem al grup, les mateixes infermeres, que són les referents, fem contacte telefònic i a les 3 mesos de deixar de fumar, als 6 mesos, als 9 mesos i als 12 mesos. Vale? I anem valorant. Si entre mitges no veiem que la persona ens diu, oi, però tinc pensaments dolents, o tinc... No, doncs el podem citar a la consulta. Llavors el recaptem i el citem a la consulta. Si no, doncs l'anirem trucant. I després, als 12 mesos, nosaltres acostumem a fer una nova reunió amb els que queden sense fumar i fem això, una altra trobada, doncs a més nosaltres fem una
1: perquè
0: festa.
1: Vosaltres
0: fem una
1: vosaltres
0: festa,
1: feu
0: ja,
1: una
0: sí,
1: festa.
0: Fem un pica-pica.
1: Considereu allò que a l'any, si no has tornat a fumar, està superada l'addicció?
0: Sí, ja li posem una nova etiqueta, l'etiqueta d'exfumador. Fins que no passi a l'any, encara és un fumador que està deixant. I quan ja arriba l'any, ja podem considerar de que, bueno, ja és un exfumador.
1: Tot i que pot haver-hi una recaiguda, clar, i com sempre dieu, les recaigudes doncs, es poden afrontar de nou per superar-les.
0: Clar, clar. No? I que no passa res. No passa res per recaure. A veure, intentarem no recaure, però que si recaiem, no és... No, a veure, no és la fi del món. No passa res. Ja partim d'un punt diferent. No és el mateix punt inicial, sinó ja partim d'una fase més contemplativa, que es diu... Bueno, hi ha unes fases del canvi, no? I la fase més contemplativa, que aquí ho tenim. Estem intentant buscar un altre moment per fer un nou intent. Això és, bueno, ho diem, no? És com començar a fer bicicleta, no? A aprendre a muntar-se en bicicleta.

0: caurem una vegada, dos, tres, és igual, però ho tornarem a intentar.
1: Això és l'important, tornar-ho a intentar. Recordeu allò a finals de maig, el dia 31, és el dia sense tabac, la setmana prèvia, doncs, el dia sense fum, i es faran activitats de manera que... I no cal esperar a finals de maig. Vull dir que si teniu ja la intenció, no?, la decisió de deixar de fumar, aneu al vostre centre d'atenció primària.
0: I el dia 30, que és el divendres, em sembla que és 30...
1: No, 29.
0: 29. Doncs aquell dia sí que muntarem la paradeta allà
1: al laboratori,
0: fora del CAP, allà a les escales, i bueno, el que vulgui venir a buscar informació, a conèixer-nos, a qualsevol cosa, doncs que vingui.
1: Molt bé.
0: Estarem esperant.
1: Laura Palma, moltíssimes gràcies. Fins una propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Salutacions cordials una setmana més al nostre programa sardanista, un espai que és produït doncs, per Ràdio Sant Esteve Sarrovires i per la xarxa de comunicació local. Estem disposats una setmana més a oferir-vos doncs, una bona estoneta de sardanes, aproximadament 55 minuts des de la vostra ràdio local. Avui escoltarem composicions de diversos compositors, però sobretot destacarem doncs, el gran saber de la cobla Montgrins, que seran els que ens acompanyaran en aquest dia d'avui. Salutacions una setmana més del Carles Miralpeix amb aquest programa sardanista anomenat Llargs i Curts.

Hem escoltat per començar el programa doncs, una peça d'Antoni Ros Marbà. És una peça anomenada De Calonge a Palamós pel Camí Vell, si ha sigut la primera cançó que hem escoltat en aquest dia d'avui. Un compositor que va néixer l'any 1937 a Hospitalet de Llobregat. I de fet és un director d'orquestra i compositor català considerat com un dels millors directors de l'estat del panorama actual. Va estudiar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i va continuar els estudis de direcció d'orquestra amb Eduard Toldrà, Sergi Celibatxe i també Jean Martinon. L'any 1967 va aconseguir el càrrec de director de l'Orquestra Ciutat de Barcelona. L'any 78 va arribar a ser director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya, càrrec que ostentà fins a l'any 1981. També va dirigir, entre l'any 79 i 86, l'Orquestra de Cambra de Països Baixos. Ha dirigit gran quantitat de prestigioses orquestres a tot el món i cal destacar la invitació que va rebre de Herbert van Karajan l'any 78 per dirigir l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Antoni Ros Marbà ha compost, entre d'altres, la música de la història de Catalunya amb cançons de l'any 1972 amb lletra de Jaume Piques i Titán Loblanc de l'any 77, cantata per corals infantils amb lletra adaptada per Núria Albó a partir d'un encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Una selecció de partitures d'Antoni Ros Marbà es conserva, de fet, a la Biblioteca de Catalunya. Aquesta selecció inclou partitures de l'època en què col·labora amb l'Esbar Verdaguer. Antoni Ros Marbà actualment és el director titular de la Real Filarmònica de Galícia, és professor i director titular de la Càtedra d'Orquestra de Cambra Freixenet de l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid i també director de l'Escola d'Altos Estudios Musicais de Galícia, càrrecs que compagina amb una intensa activitat concertística. També doncs, ha estat professor dels cursos de direcció del Conservatori Superior del Liceu. El dia 11 de setembre de l'any 11 de setembre del 2005, en un acte inconstitucional que es va celebrar al Parc de la Ciutadella, es va estrenar la nova versió de l'himne dels Segadors feta per Ros Marbà. Va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i també l'Orfeó Català. De fet, li han concedit el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i també la Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu de Barcelona al gener de l'any 2012. Aquest compositor amb el qual avui hem començat el... De fet, ha sigut doncs, la primera cançó que avui ha sonat, la peça anomenada De Calonge a Palamós pel Camí Vell. Llargs i curts. Anem a escoltar una peça anomenada Duet Festiu. És una composició de Pau Marons.

D'entre les més de 250 sardanes que va deixar escrites, Emili Saló en va signar algunes amb el pseudònim de Pau Marons. Es diu que feia servir aquest àlies en obres més senzilles, amb menys tècnica musical. Però Duet Festiu, doncs, és una obligada de dos tibles, i si més no, doncs, és força compromesa pels dos instrumentistes que s'hi atreveixin. Va ser dedicada a Narcís Pare i Jaume Puig, admet dels Ocells, quan eren la parella de tibles de la colla Baix Empordà entre l'any 74 i el 79. Formació, doncs, de Palamós, palamosina, que l'estrenà durant aquells anys. Narcís Pare havia estat, doncs, el segon tible entre l'any 39 i el 48, i segon tenora entre el 66 i el 70, de la principal de la Bisbal, i Jaume Puig venia, entre d'altres, de la principal de Girona i també, doncs, de la Costa Brava. Els mongrins, els tibles, són Marcel Artiaga i Ricard Parés. Avui amb una veu una miqueta especial d'en Constipat, però igualment estem aquí, fent el programa Llargs i Curts. Us deixem amb una cançó que s'anomena L'escenari de Garbí. És una peça d'Anna Serra Roquet.

0: Tothom sap que Palamós és una vila ventosa. Quan no bufa la tramuntana, ho fa el Garbí. Excepció, és clar, d'algun dels dies de la Christmas Race, que la calma, doncs, exaspera a organitzadors i també recatistes. El dia 6 de desembre de l'any 2009, en el decurs de la novena trobada de plaques de cava, la cobla Baix Empordà tocava al passeig de Palamós i el Garbí bufava de valent. Anna Serra, trombonista de la formació, doncs es va inspirar en aquell ambient ventós vist des de la glorieta on seuen els músics. Només hi va faltar el comentari adient de Francesc Sánchez Carcassés, que va suggerir el títol de la sardana. Els Mongrins van estrenar aquesta peça que acabem d'escoltar el 25 d'abril de l'any 2010. Seguim escoltant una miqueta més els Mongrins amb una cançó que s'anomena Regal de Reis.
1: Esteu escoltant Llargs i Curts, el programa sardanista de la xarxa.

L'any 1942 va tenir lloc la fusió entre els municipis veïns de Palamós i Sant Joan. Mig segle després, per rememorar aquell fet, la Cobla Baix Empordà i la soprano Rosa Maria Joanola donaven a conèixer aquesta balladora sardana de Lluís Duran. Amb lletra de Josep Casas, l'estrena doncs va tenir lloc el dia 3 de maig del 1992 en el decurs d'una audició de sardanes a l'Avinguda de Catalunya, abans un carrer que separava els dos municipis i ara una de les principals artèries viàries de la vila. En aquest disc, de fet, hi trobarem la versió instrumental només per cobla, i és la que anem a escoltar ara mateix, Poble de Sant Joan.

haurà sonat moltíssim. De fet, és un recull d'alguns dels ballables que Ricard Viladesau va compondre a la dècada dels 40 del segle passat i van ser estrenats per la Cobla Orquestra Caravana. I Antoni Mas, l'any 45, va fer uns magnífics arranjaments d'aquest... El mar i tu, Enamorado del mar o Gondolero de amor, boleros que popularitza el cantant melòdic Jorge Sepúlveda. La versió per dues cobles es va estrenar el dia 5 d'agost de l'any 2009 en la recta final del nou concert de sardanes de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Ara, doncs, de fet, hem dedicat aquesta peça, Viladesau i el mar. Arribem al final del programa i us volem deixar amb una peça que porta per nom El Carrilet. De fet, va ser el 23 de març de l'any 1887 quan es va inaugurar a Palamós el tren que unia la vila amb Flaçà, passant per Mont-ras, Palafrugell i la Bisbal. La celebració va comptar amb l'estrena de la sardana El tramvia del Baix Empordà de Joan Carreras Dagas. El dia 7 de març del 56 el tren va deixar de funcionar. 20 anys més tard, Ricard Viladesau el va voler recordar amb una peça valenta, obligada de tenora, i així va néixer El Carrilet, una sardana que la Cobla Baix Empordà ja va interpretar el dia 11 d'abril del 76. Curiosament, a la pintura diu a Joan Mas de

I amb aquesta cançó ens acomiadem. Tornem la propera setmana amb una altra nova edició d'aquest programa sardanista de la xarxa, anomenat Llargs i Curts, produït per Ràdio Sant Esteve, i qui us ha parlat una setmana més, Carles Miralpeix. Com sempre, un plaer. Res més, a passar una bona setmana i fins la setmana vinent.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
3: Però això és de posició, no?

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat durant el seu enviat d'un propi alguns anys i agafa el rei Skelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
7: Un repertori i un moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
9: Dental Company, porque sonreír...
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres Altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta diada de Sant Ponç, festa local aquí a Tordera, i on l'aplec de Sant Ponç serà el principal protagonista al llarg de tota aquesta jornada. Recordem que al llarg d'aquest matí hi haurà les activitats tradicionals, aquest migdia amb la rossada popular i ja a la tarda amb jocs infantils i també audicions de sardanes. Al llarg de tot el dia, recordar que hi haurà servei continu i gratuït d'autocar amb sortida des del nucli urbà, des del Parc de la Sardana fins a Sant Ponç. Un informatiu al d'aquest dilluns 11 de maig, on també us volem explicar que l'Ajuntament de Tordera ha iniciat el procés de desnonament administratiu de la parada La Barraca al Passeig Fluvial. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa. És una situació que va arribar als tribunals i que s'allarga ja des de fa anys. Ho explicava la regidora d'Urbanisme a Tordera, Bàrbara Vergés.
2: Ara queda pendent un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però sense que s'hagi demanat ni obtingut cap mesura cautelar que suspengui l'eficàcia de la nostra resolució. Per tant, el problema és que, malgrat tenir la llicència extingida, el quiosc o parada, conegut amb el nom més comú, La Barraca, continua ocupant el domini públic situat al Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat, sense cap títol que així ho empari. Per tant, amb els acords que avui sometrem al ple, iniciem formalment el procediment de desnonament administratiu per recuperar aquest espai públic, seguint els procediments o els passos que la secretària ha llegit en els següents acords.
1: D'altra banda, l'Hospital de Calella ha realitzat aquests darrers dies la primera cirurgia robòtica de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. El Servei d'Urologia ha estat el primer a estrenar aquesta nova tècnica. Ho valorava la tecnologia Josep Maria Prats, que és cap de l'unitat d'urologia de la Corporació.
3: Porta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits en tres articulacions entre el cos, i a més amb una visió tridimensional. Tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem sempre vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, en la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
1: L'Alt Maresme estrena noves ambulàncies amb tecnologia avançada. La base de l'Hospital de Calella ja disposa d'aquests nous vehicles. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària, explica que l'objectiu és tenir una gestió més flexible i eficaç perquè puguin arribar amb més ràpid en les emergències.
4: Passat d'un model que veníem dels anys 80-90, on prevalia l'escup en ran, que era recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament. En el concurs del 2016 vàrem professionalitzar aquesta atenció i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i, evidentment, d'Europa.
1: Pel que fa al temps, esperem un temps bastant estable en aquesta diada de Sant Ponç, amb temperatures sense canvis respecte als darrers dies, amb màximes que fregaran els 23-25 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona diada de Sant Ponç.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
6: Nosaltres que avui fem un programa molt especial, bon dia i bona hora, soc Toni López, això és La Particel·la, especial Sant Ponç. Comencem amb la sardana L'Ermita de Sant Ponç, de Lluís Buscarons.

Continuem des de la 107.1 de la FM en aquest especial Sant Ponç. Ho fem en una llarga durada que s'anomena Crit de la Terra, de la Copla Barcelona, amb una sardana de Josep Vicenç que ens desitja bona festa.

Un dels temes que s'ha convertit important en els nostres dies és el declivi permanent que està patint el català des de fa, doncs, una dècada o així. Sembla que els nois joves no en parlin de català, no el facin servir, o no sigui la seva primera llengua. La Cobla Sa Palomera ens interpretarà una sardana de Josep Antoni López que es titula Agermanats per la nostra llengua.

Tot seguit ens visita la sardana Sant Esteve de Tordera, una sardana d'en Jordi Juncà. Escoltem-la. Aviam si surt. Sembla que no vol sortir. Sí, ara sí.

Atès que avui és Sant Ponç, hem decidit de dedicar-li una sardana a la parròquia de Tordera, que es titula Sant Esteve de Tordera, lògicament el nom que porta l'església principal de Tordera. Anem cap a la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una llarga durada que es titula simplement Sardanes, amb una d'en Jordi León, Colla Roca.

0: Fem la primera parada en aquest especial Sant Ponç.
1: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
0: Per aquells oients que s'acabin d'incorporar la transmissió a la 100.1 de la FM a Ràdio Tordera, cal dir-los que estan escoltant un especial Particel·la amb motiu de la festa de Sant Ponç. Continuem amb la Copla Ciutat de Girona amb una sardana de Vicenç Bou, Mar de Xaloc.

Acabem d'escoltar la plaça Ian Sardanes, interpretada per la Salomé. Continuem amb la Copla Ciutat de Girona, amb una sardana del mestre i amic Joaquim Soms, que ens va deixar, un home que va patir presó a causa de la seva sardana Catalans a l'Alcàrria, en què feia una brandada defensa de la lluita per les llibertats de l'estat espanyol i de Catalunya. Doncs amb aquest Joaquim Soms anem a les dues Maries.

El treball s'anomena Sardashow 3. La cobla contemporània posa fil a l'agulla per interpretar-nos una creació de Sebastià García en què, doncs, algunes bandes sonores originals es converteixen en versió sardana. Escoltem els 7 magnífics i 4 enfonsats.

Anem una sardana molt nostrada per nosaltres, una sardana que representa tota una època i es titula Gent de Contrapunt.

Des del Llarga Durada Sempre Sardanes, àlbum 5, la Cobla Montgrins ens interpreta una sardana que té a veure amb un condiment, amb una menja que es fa servir en els aplecs i en allò que no són aplecs, que fa festa, i que es titula com el nom d'aquesta menja, Aioli.

Haig de palaçar la meva ignorància en el següent tema perquè diu Vents de Riella, Xavier Ventosa i Moliner. I després diu Coti per Coti. Escoltem, doncs, el Coti per Coti.

0: Bé, doncs aquesta serà la segona aturada d'aquest especial Sant Ponç de la Particel·la amb motiu d'aquest aplec tan viu i tan nostre com és l'aplec de Sant Ponç. Fins ara!
1: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
0: Bon dia, bona hora, novament des d'aquest especial Sant Ponç. Amb motiu de Sant Ponç fem un especial La Particel·la i comencem aquesta tercera part amb una sardana de Josep Antoni López, Cobla Ciutat de Girona, El meu mestre.

ens trobem amb una altra llarga durada, amb un altre treball, amb un altre àlbum, que es titula simplement Sardanes. Aquest l'interpreta la cobla juvenívola Riella, amb una sardana del gran compositor Ricard Viladesau, Aigua Xalida.

D'aigua xalida passem a una altra sardana, en aquest cas una sardana del mestre Martirià Font i Coll, que es titula Desig.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Fa entrada en aquests moments a la graella de sortida del programa La Particel·la, la principal del Llobregat, amb una sardana de Jordi León, una sardana que també és un desig per nosaltres, que aquesta jornada sigui una jornada, com es diu aquesta sardana, festiva.

I nosaltres, per concloure aquesta tercera part, hem decidit de posar una versió en sardana d'un tema nord-americà. Us explico. El Llarga Durada s'anomena Un americà a Begú. La principal de la Bisbal versiona un tema de Cole Porter, el Begin de Begin, en versió sardana. Doncs escoltem aquest tema.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Si t'agraden les sardanes i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
6: Des del Sardanes d'Or, volum 7, de Josep Coll, ens arriba la principal de la Bisbal en Flor de Maig.

Ara ens visita el Mosaic de Sardanes, amb una sardana de Joaquim Soms. La copla és la copla Ciutat de Girona. I el tema és ben conegut per vosaltres. Vells records de roses, en B alta.

Acabem d'escoltar des del Sardanes d'Or volum 3 la principal de la Bisbal interpretant-nos una versió de la melodia popular Baixant de la Font del Gat realitzada per Enric Morera. Continuem ja amb les dues últimes sardanes. Volem fer aquí una mica de gresca i d'esperar que tingueu un dia lluït. Aquest programa està enllaunat, vol dir que està enregistrat, així que no sabem avui què farà, què farà avui el dia 11. Això ho estem gravant el dia, aviam, 10, 9, el dia 8. I bé, amb això us dic que espero que no plogui. La Copla Mediterrània ens porta una sardana de Joan Lluís Moraleda, Brut de Bruts.

Nosaltres que marxem, el meu nom Toni López, us desitgem que passeu una gran festivitat de Sant Ponç, que gaudiu del dia, gaudiu del paratge i gaudiu del Tiberi. I nosaltres que marxem amb una sardana de Josep Maria Tarrides. Josep Maria Tarrides, un músic prolífic que va fer fins i tot passodobles, té dues sardanes dedicades a Tordera. Una és Records de Gelpí i l'altra és la que posarem avui. La cobla principal de la Bisbal es diu Tenca, aquest programa especial, la Particel·la Especial Sant Ponç, amb una sardana de Josep Maria Tarrides, dedicada a l'establiment que vam tenir de restaurant Can Nassos. A reveure...

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: FM. Ràdio Tordera.

0: que t'escolta.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

tant. Potser no faig tanta planta, però això m'és ben igual, perquè l'altre dia a Palma vaig anar a un recital. I el mateix vespre somiava que era

0: Radio Tordera.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Cent set punt u FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
4: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
5: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
3: Lletres.
6: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
3: Llibres.
7: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
4: sí,
7: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
3: Cinema.
8: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un profe, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
9: Un repertori i un moment, no? Sí.
3: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta diada de Sant Ponç, festa local aquí a Tordera, i on l'aplec de Sant Ponç serà el principal protagonista al llarg de tota aquesta jornada. Recordem que al llarg d'aquest matí hi haurà les activitats tradicionals, aquest migdia amb la rossada popular i ja a la tarda amb jocs infantils i també audicions de sardanes. Al llarg de tot el dia, recordar que hi haurà servei continu i gratuït d'autocar amb sortida des del nucli urbà, des del Parc de la Sardana fins a Sant Ponç. Un informatiu al d'aquest dilluns 11 de maig, on també us volem explicar que l'Ajuntament de Tordera ha iniciat el procés de desnonament administratiu de la parada La Barraca al Passeig Fluvial. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa. És una situació que va arribar als tribunals i que s'allarga ja des de fa anys. Ho explicava la regidora d'Urbanisme a Tordera, Bàrbara Vergés.
2: Ara queda pendent un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però sense que s'hagi demanat ni obtingut cap mesura cautelar que suspengui l'eficàcia de la nostra resolució. Per tant, el problema és que, malgrat tenir la llicència extingida, el quiosc o parada, conegut amb el nom més comú, La Barraca, continua ocupant el domini públic situat al Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat, sense cap títol que així ho empari. Per tant, amb els acords que avui sometrem al ple, iniciem formalment el procediment de desnonament administratiu per recuperar aquest espai públic, seguint els procediments o els passos que la secretària ha llegit en els següents acords.
1: D'altra banda, l'Hospital de Calella ha realitzat aquests darrers dies la primera cirurgia robòtica de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. El Servei d'Urologia ha estat el primer a estrenar aquesta nova tècnica. Ho valorava la tecnologia Josep Maria Prats, que és cap de l'unitat d'urologia de la Corporació.
3: Porta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb tres articulacions entre el cos, i a més amb una visió tridimensional. Tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i trobar-se'n molt bé, en la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
1: L'Alt Maresme estrena noves ambulàncies amb tecnologia avançada. La base de l'Hospital de Calella ja disposa d'aquests nous vehicles. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària, explica que l'objectiu és tenir una gestió més flexible i eficaç perquè puguin arribar amb més ràpid en les emergències.
4: Passat d'un model que veníem dels anys 80-90, on prevalia l'escopant ran, que era recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament, en el concurs del 2016 vàrem professionalitzar aquesta atenció, i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i, evidentment, d'Europa.
1: Pel que fa al temps, esperem un temps bastant estable en aquesta diada de Sant Ponç, amb temperatures sense canvis respecte als darrers dies, amb màximes que fregaran els 23-25 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona diada de Sant Ponç.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us cap

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura.

0: Ajuda en el teu dia a dia, ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt, amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Martí Capçada.
4: Balança agradolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar.
1: I els centres d'atenció primària incorporen l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla.
5: L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030.
1: Un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tresserres.
6: Un home d'edat avançada va perdre la vida just ahir després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també ha resultat ferida, i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència.
1: I la situació al comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer.
7: A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques.
1: I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors són els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat. Ona Malgrat.
8: La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna.

0: La plataforma Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i el reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, així és el balanç agredolç, en paraules seves, el que fa que la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recordem que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis, que connecta Premià de Mar amb Barcelona, arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, s'ha assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, el de Premià de Mar, el de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions. Però, per contra, també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen, principalment, la capacitat dels busos a les hores punta que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i fins a 30 minuts, que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada, de fet, feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien, concretament, més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en algunes de les parades, perquè ja anaven plens, i, a més, de retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc pels usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes, també per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat, fent notar que, com avui informa Premià Mèdia, divendres l'alcalde de Premià, Rafael Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i Consell Comarcal hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Els centres d'atenció primària incorporaran l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe als CAPs dels Maresme, on els equips de pediatria d'aquests centres d'atenció primària passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així també com a la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per aquest motiu es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris dels CAPs per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs que ha de permetre procediments molt més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexuals a tot el país.
0: Gràcies. I un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tres Serres.
1: Sí, un home, com havíem avançat abans, d'edat avançada, no resident al municipi, va perdre la vida ahir al migdia després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies que passava a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també va resultar ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència. L'atropellament va obligar a interrompre totalment la circulació des de les línies R1 i RG1 entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, ja que el succés es va produir en una zona de via única. Els passatgers que viatjaven justament en el tren afectat van haver d'esperar l'autorització policial per poder ser evacuats o continuar la marxa. La circulació es va tallar un total de 3 hores i es va restablir a les 5 de la tarda. A hores d'ara encara es desconeixen les causes exactes que van provocar l'atropellament de la parella.
0: Gràcies. I la policia local de Sant Vicenç de Montalt participa en el rescat d'un motorista accidentat. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local ha participat en el rescat d'un motorista accidentat en una zona de muntanya de difícil accés, al camí del Montalt, a prop del restaurant Tres Turons. L'avís el va donar el 112, alertant d'un motorista ferit en un indret on només es podia arribar amb vehicles especials. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de la policia local amb el vehicle tot terreny Polaris, juntament amb bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. Els policies van ser els primers en arribar fins al ferit. Li van fer una primera assistència i van facilitar la localització exacta als equips d'emergència. L'afectat presentava una possible fractura a la cama dreta i davant la dificultat del terreny es va decidir fer l'evacuació per via aèria. Un helicòpter el va traslladar fins al Supermaresme, on una ambulància del SEM el va portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
0: Gràcies, Martí. Canviem ara de qüestions. La situació del comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. El model comercial dels municipis turístics i la proliferació de negocis similars als centres urbans ha tornat a obrir debat polític. A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques. El debat també va derivar en reflexions sobre les dificultats del petit comerç per competir en un context cada vegada més tensionat. La moció impulsada per Esquerra Republicana i Estimem Calella plantejava elaborar un diagnòstic comercial de la ciutat i estudiar mesures per revitalitzar els principals eixos comercials. Durant el debat, l'alcalde Marbuc va alertar del risc d'un monocultiu comercial en alguns carrers i va qüestionar la facilitat amb què alguns negocis poden assumir lloguers elevats o mantenir llargues jornades laborals. El portaveu republicà Xavier Pons Domènech va defensar que la iniciativa no anava dirigida contra cap col·lectiu concret, sinó a favor d'un model comercial més divers i equilibrat. També va remarcar que el debat s'hauria de centrar en la regulació de l'activitat econòmica i no en l'origen dels comerciants.
5: L'esperit d'aquesta moció era diagnosticar, regular i reactivar el comerç local dels eixos comercials de Calella. I sí que també voldríem començar amb una idea molt clara, perquè a vegades es barregen les coses, és que aquesta moció no va en contra de cap comerç, ni en contra de cap activitat, ni en contra tampoc de cap possible o emprenedor existent. Aquesta moció va a favor del comerç local, de la diversitat comercial i de la vitalitat dels carrers de Calella.
4: Marc Buch va tornar a intervenir per ampliar el seu argument sobre la configuració del teixit comercial i la concentració de determinats tipus de negocis en alguns carrers.
6: Aquí dels pakistanis, però on deixava les ungles dels vietnamites, per exemple, no? Les perruqueries de marroquins, i, bueno, podríem... Clar, però bàsicament són el problema aquest, no? Clar, el que li molesta la gent. Perquè, a més, en aquest país passa una cosa, que ens molesten alguns negocis segons qui els faci. Segons qui faci els negocis ens molesten, i segons qui no els faci no ens molesten, no? És així o no? Segons qui fa el negoci ens molesta, i segons qui el fa no ens molesta, no? Jo crec que el que ens molesta és que veiem un al costat de l'altre que tot sigui el mateix, perquè al final si obren negocis i la gent hi posa molt la voluntat, endavant, però clar, quan els negocis veiem que tots són un igual al costat de l'altre, doncs evidentment això no ens molesta, i que a vegades costa molt d'entendre com s'ho fan, doncs, per poder pagar tot el que costa tenir un negoci.
0: Seguim avançant. Gràcies, Sergi. Premià de Mar, Diputació i Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial que després es vol replicar en altres indrets. Martí.
3: Correcte. Demà dimarts, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al Consistori Premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al nostre municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que més endavant s'hauria de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros. La Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de la signatura del conveni prevista per les 12 del matí la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
0: I a Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. Ràdio Canet.
7: A Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. A la darrera licitació només s'han presentat dues empreses i a aquestes alçades, des de l'Ajuntament, només es pot garantir que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. En el concurs per licitar les guinguetes de la temporada d'estiu només s'hi han presentat dues empreses. Davant d'aquesta situació i a l'espera de comprovar tota la documentació presentada, només es pot garantir de moment que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. Tot i això, des del consistori afirmen que un cop resolta aquesta licitació, se'n farà una de nova per acabar d'adjudicar la resta de guinguetes. Finalment, en relació a la guingueta fixa, des de l'Ajuntament s'està fent l'informe de tancament del contracte anterior i posteriorment s'iniciarà la licitació d'aquest espai. Reconeixen, però, des del consistori, que aquest estiu no estarà en funcionament. Recordem que Canet té autorització de costes per disposar de quatre guinguetes de temporada i una de fixa. El nou concurs de licitació ha d'estar fet i resolt abans del 15 de maig, quan es dona el tret de sortida a la temporada de platges.
0: I Calella tindrà servei de renovació del DNI i el passaport, Sergi.
4: Així és, a partir d'aquest dimecres 13 de maig, els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. Ja no caldrà anar a les seus de Mataró o Lloret de Mar, que són les que queden més a prop per renovar el DNI o el passaport. La Policia Nacional enviarà una oficina mòbil a Calella, un cop cada 15 dies. L'Ajuntament ha informat de la posada en marxa del servei que permetrà obtenir els documents al moment. El vehicle s'instal·larà a la plaça Muriel Casals, al costat de la comissaria de la Policia Local. Les dates exactes de visita s'anunciaran periòdicament a través de les xarxes socials i també de l'obertura d'inscripcions, tenint en compte que les places seran limitades. La cita prèvia es podrà demanar presencialment a la policia local o bé trucant al 937665920. Repetim, 937665920. La taxa de renovació del DNI és de 12 euros i del passaport és de 30. El pagament només es podrà fer en efectiu.
0: I l'Ajuntament de Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Ona Malgrat, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant les lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovació de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros per als pisos de protecció oficial. Melina.
2: L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500 perquè els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent, i és que tenint en compte que els fons europeus no s'havien esgotat, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la seva construcció sigui inferior. De moment l'ajuda s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer.
0: Gràcies. I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors, entre els guanyadors dels premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat, Ona Malgrat.
8: Així és, la 22a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna. Entre els treballs guanyadors hi ha un sobre la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa 2026 d'Aaron Valera Arias i un sobre l'entrenament cognitiu de les aules a càrrec d'Elia Mas Jiménez. Dins la categoria d'AGC, Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, ha guanyat un treball sobre desmaquilladors naturals contra comercials i els seus efectes sobre la pell, un treball de Nerea Montes Díaz. Als premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, també han quedat finalistes un total de 6 alumnes que han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat.
0: Canviem de tema. El PSC Tordera presenta a Toñi García Martínez com a cap de llista per a les eleccions del 2027. Marc.
1: El Partit Socialista de Catalunya Tordera ja té nom per encapçalar el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Com deies, Toñi García Martínez serà la nova cap de llista agafant el relleu a Rafa Delgado per liderar una candidatura que, segons la nova líder del projecte, assumeix amb il·lusió i responsabilitat.
9: És una nova etapa que afronto amb moltíssima il·lusió, però també sóc conscient de la responsabilitat que comporta. Porto 15 anys ja en política municipal, tant en càrrecs dintre del grup municipal i del partit, com també en càrrecs institucionals a l'Ajuntament de Tordera. I tota aquesta experiència és la que m'ha portat a poder afrontar aquest nou repte polític que ara tinc per davant.
1: Durant la seva presentació, García també va voler tenir unes paraules de reconeixement cap a Rafa Delgado, qui ha estat el referent del partit durant els darrers 12 anys. Amb aquesta proclamació, el PSC ja té definit el seu lideratge per a les eleccions del 2027, iniciant així ja l'etapa de precampanya centrada en la reorganització del projecte socialista a Tordera.
0: I s'impulsa una formació a Llavaneres per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre els joves. Martí.
3: Doncs sí, com tu bé dius, l'Ajuntament de Llavaneres ha impulsat una formació adreçada a professionals municipals i centres educatius per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre adolescents i joves. La sessió, organitzada per les regidories de Joventut i Educació, es va celebrar el passat 5 de maig. La jornada va reunir personal dels àmbits de sanitat, ocupació, esports, benestar social, del Casal Jove i representants dels centres educatius del municipi. L'objectiu era oferir eines pràctiques per promoure el benestar emocional i millorar també la detecció precoç de possibles situacions de risc. Durant la formació es van tractar aspectes relacionats amb la salut mental, els estats d'ànim i els malestars emocionals, així com també les característiques pròpies de la preadolescència, l'adolescència i la joventut. També es van presentar metodologies per facilitar l'acompanyament dels joves i continguts sobre primers auxilis psicològics i recursos disponibles al territori.
0: I en cultura, Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet a Ràdio Canet.
10: Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet. Una edició que ha inclòs 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. La climatologia, però, enguany no ha acompanyat el festival i dissabte a la tarda algunes activitats i espectacles es van haver de suspendre per culpa de la pluja. El regidor de festes, Emili Sánchez, fa un balanç positiu de l'edició d'enguany del Fefanet. Afirma que hi ha hagut molt bona assistència de públic i que tant els espectacles Pinocchio com Nayar van fer sold out. Lamenta, però, el mal temps de dissabte, tot i que diu que no va deslluir el festival.
11: És una llàstima doncs, que la climatologia doncs no ens hagi acompanyat plenament tot el cap de setmana, però vaja, no ha deslluït ni molt menys el que ha estat doncs, un cap de setmana, jo crec que magnífic, divertit, entretingut, familiar.
10: De fet, el concert de la companyia Ricus s'ha ajornat i es farà el 25 de juny en el marc de la Festa Major. El mal temps també va obligar a suspendre la presentació de la secció de bruixes de la Colla de Diables. De moment encara no hi ha nova data.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims.

0: litoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps, n'estarem molt pendents. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem no us podeu perdre l'agenda setmanal amb les millors propostes i les activitats que es fan aquí al Maresme aquesta setmana. Avui també tenim secció d'alimentació amb la Txell Rubio, que cada dilluns ens ensenya una nova recepta. I atenció, perquè avui a la tertúlia esportiva serà una mica més llarga de l'habitual. Venim d'un clàssic, Barça-Madrid, en què el Barça doncs ha guanyat 2-0 al Madrid i, per tant, avui tenim molta teca en clau esportiva i ho comentarem amb els companys de Tordera, de Sant Vicenç i també de Calella, en Marc Tresserres, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Això serà després, a continuació, quan tornem d'aquesta pausa de només 3 minuts. No marxeu, que tornem ara mateix. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
3: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
2: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
3: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: Ràdio Tordera.
4: Ràdio local.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Seguim amb l'Ona Maresma d'aquest dilluns 11 de maig del 26. Ara és moment de fer el repàs.

0: Les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs? Ja has dinat? Explica una mica com et sents.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, ja hem dinat, ja estem a punt, començant aquí la tarda, i a punt de fer-vos un petit repàs del que s'està parlant a les xarxes, una miqueta tant del Maresme com arreu del món, com també una petita curiositat que us diré.
0: Doncs som-hi, comencem amb el Maresme, tu mateix.
1: Doncs som-hi. L'Ajuntament d'Argentona demana ajuda ciutadana per identificar els responsables d'uns actes vandàlics contra dues escoles del municipi. I és que els fets van passar durant l'últim cap de setmana de març i han provocat desperfectes de més de 1.500 euros. Els centres afectats són l'Escola Sant Miquel del Cros i l'Escola Bressol Cargol Treu Banya. Segons el consistori, els vàndals van trencar plaques solars, joguines i material dels patis i també es van trobar restes de brossa i orins dins les instal·lacions. L'alcaldessa Montse Capdevila ha condemnat públicament els fets i recorda que es tracta d'espais destinats als infants i al conjunt de la comunitat educativa. Des del consistori i també a través de les xarxes, per això li donem aquest espai avui, es fa una crida al civisme i també a la col·laboració veïnal perquè qualsevol persona que tingui informació la faci arribar a l'Ajuntament o a les autoritats.
0: Tela marinera, aquests vàndals, no, d'Argentona. Esperem doncs que entre la gent que doncs pugui aportar algun tipus d'informació els acabin trobant i que com a mínim paguin el que han trencat. Clau internacional, Martí, què podem destacar?
1: Doncs bé, bueno, en clau internacional me l'he fet una mica aquí remant cap a casa nostra, però és que no es parla d'una altra cosa que de la gran festa blaugrana després que el Barça hagi revalidat el títol de Lliga ahir contra el Real Madrid. I és que milers d'aficionats van omplir la plaça Catalunya fins ben entrada la matinada, ja que les obres a Canaletes van obligar a traslladar la celebració uns metres més amunt de la Rambla. Un dels moments més comentats va ser l'aparició sorpresa de Marc Sador i Alejandro Valde entre els aficionats cantant i animant la festa amb càntics com el d'un dia de partit. També s'ha fet viral l'arribada de Pedri, Dani Olmo i Eric García a una discoteca de Barcelona amb, atenció, el Bithing, repetint la imatge de la temporada passada. Joan Laporta, per la seva banda, va celebrar-ho, com no podia ser d'una altra manera, a Luz de Gas, mentre que Joan Gaspar va complir la seva promesa banyant-se en plena matinada a la platja de la Barceloneta. Així que vam tenir, Gemma, ja veus, una nit plena de contingut blaugrana i pràcticament totes les personalitats del club van acabar apareixent a algun lloc o altre de Barcelona.
0: Sí, sí, ja veig. De fet, Martí, tu, jo tinc entès que ets molt culer, que no et perds ni un partit del Barça. No sé si tu eres una d'aquestes persones aficionades que hi es van concentrar a Barcelona o si vas sortir de festa per celebrar-ho.
1: Mira, malauradament ahir no vaig poder perquè tenia ja uns altres plans, però sí que m'hagués agradat molt, sempre que, ostres, és algo relacionat amb el Barça, intento estar-hi allà el primer, però bueno, esperem poder celebrar més títols i tinc entès que demà o no, avui és la rua, diria, que ja és sí. La rua avui a la tarda, així que bueno, poder m'hi escapo una estoneta, això sí que no t'ho negaré, Gemma.
0: Molt bé, anem amb el tema curiós del dia.
1: Doncs la curiositat és que hi ha molts comentaris que ja estan havent molts comentaris sobre aquest tema. A veure què opines tu, Gemma. L'activista peruà Richard Torres, conegut per, atenció, casar-se simbòlicament amb arbres d'arreu del món, ha anunciat que tornarà a Catalunya per repetir experiència després d'haver-se casat recentment amb un arbre de Madrid. En una entrevista al programa El Versió RAC1, Torres ha assegurat que l'arbre català no és gelós i que els arbres de Madrid i Catalunya estan molt connectats. L'activista afirma que ja s'ha casat amb una vintena d'arbres i que els arbres les cullen a ell. També ha explicat que vol impulsar una reforestació amb els anomenats arbres de la pau perquè considera que Barcelona necessita urgentment oxigen. Una història, un punt o uns quants punts surrealista que, com era d'esperar, ja corre com la pólvora a les xarxes socials.
0: Jo tinc certs dubtes, no?, de si realment aquesta persona ho fa això de forma genuïna, no?, el fet de casar-se amb arbres, o és més un tema per fer-se famós a xarxes i cridar l'atenció. És que és una actitud estranya. Jo sé que hi ha gent que abraça arbres perquè els hi fa sentir-se més feliços, més connectats amb la natura, però clar, casar-te amb un arbre, quin benefici... Clar, i també et pots separar o divorciar, entenc, no?
1: És que no ho sé, gent. Mira que jo intento sempre, amb tots els temes, tenir la ment oberta i posar-me la pell i entendre totes les postures. Jo vull pensar, no m'he informat lo suficient, he de dir, però vull pensar que deu tenir un rerefons positiu, per exemple, això d'aquesta campanya dels arbres, de l'oxigen i això, de la reforestació, que jo crec que la idea és positiva per la societat. El que passa és que, clar, d'aquí a casar-te amb un arbre... Sí, home, bueno, amb 20 arbres,
0: clar, clar, és que diu que Barcelona, li falta oxigen li falta aquest senyor al cap, perquè gaire clar jo crec que no està, però bueno.
1: No m'hi fico, aquí.
0: En qualsevol cas, això, no ens hi posem, no opinem, i anem a conèixer la
1: Mira,
0: pregunta
1: també
0: del dia.
1: Digue'm. Jo sóc partidari que en aquest món també, si no fas mal a ningú, que cadascú faci el que li roti. Ara bé, òbviament és estrany, però bueno, mira, no fa pas mal a ningú que es casi amb els arbres que vulgui.
0: No, realment no fa mal. Molt bé, Martí, anem a fer la pregunta del dia. No marxis. Doncs va, som-hi. No estarem preguntant avui si et casaries amb un arbre, no?
1: Mira, t'anava a fer la broma. La pregunta no serà si t'has casat amb algun arbre, perquè la resposta crec que estaria clara. Però preguntem, ja que hem dit el tema del Barça, que quina nota li poses a la temporada del Barça? Us he donat tres opcions, tres ventalls, ja que no podem ficar moltes opcions a les nostres enquestes. Una és del 0 al 5, l'altra és del 5 al 8 i l'altra del 8 al 10. I he de dir que aquí al guió ja estic tenint el nostre company de Tordera, el Marc Tresserres, que ens ho puntua amb un 8,5. És a dir, que entraria dins del ventall del 8 al 10. Llavors veurem els nostres oients si comparteixen opinió amb en Marc o bé poder són més pessimistes.
0: I al Madrid quina nota li posaries?
1: Ostres, jo, és que de veritat, ara no ho dic perquè sigui... Mira, el Marc diu un 4, jo ho trobo molt un 4, o sigui, jo et diria un 0, perquè no han guanyat cap títol i, a més, estan fent el major ridícul dins d'un vestuari que he vist a la meva vida. Llavors, tant esportiu com extraesportiu, trobo que és que no s'agafa ni amb pinces, però bueno.
0: D'aquí una estona, com avui tenim doble tertúlia esportiva, ho podrem comentar a fons i de forma més extensa. Martí, guapo, fins ara.
1: Fins ara, Gemma.

0: I avui anem fins a Pineda de Mar per parlar amb l'Aina Rite de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Jordi, endavant.
1: Entrevista, volem apropar-vos al teatre com a eina d'aprenentatge. I com sempre, quan arriba aquest temps, arriben doncs les diferents mostres, les cloendes de tot el treball que s'ha fet durant el curs. Ens acostem a l'Escola de Teatre Artur Iscle de Pineda de Mar perquè aquest cap de setmana comencen ja amb les diferents cloendes. Les primeres són musicals i la seva directora, l'Aina Rite, és avui amb nosaltres per explicar-nos-ho. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
0: Bona tarda.
1: Destacàvem precisament que el pròxim cap de setmana, el dissabte i el diumenge, el que hi haurà són diferents cloendes. Les primeres són musicals, com dèiem, Rent i El vol de la Mocell.
2: Sí, exacte. Teniu la pressió d'obrir aquesta temporada de cloendes, que passen com 12 grups, moltes obres de teatre, de nens de diferents edats, perquè venen, després hi haurà les nens que tenen 8 anyets, però comencem nosaltres, que són joves que van a primer i segon de batxillerat i que fan teatre musical, que venen a l'escola de teatre a un grup de teatre musical. Els hem dividit en dues propostes, perquè és un grup que ha anat creixent, el vam crear fa 2 anys perquè els mateixos nens i nenes demanaven seguir amb nosaltres, demanaven seguir formant-se al teatre musical. L'any passat teníem 9-10 alumnes, potser aquest any són 30. Els hem tingut que separar en 2 grups, hi ha 2 propostes diferents i comparteixen cap de setmana.
1: Amb tot això, el que comporta que, tu ens has dit, batxillerat, amb tota l'època d'exàmens i estudis, que ja comença a ser seriós. També, com ens deies, teatre musical, que no és tan senzill, perquè, òbviament, dins del teatre hi ha moltes facetes, però aquí es canta, es balla, s'actua, i tot ha de quedar bé i hem de respirar correctament perquè
2: exacte,
1: no es noti. Sí. Per tant, entenc que aquí és, com es diu en castellana, rizan el rizo, no?
2: Sí, sí. Ha sigut un any on tot això s'ha notat. Els exàmens, la gent que començava a batxillerat amb una pressió a sobre molt gran, que em deia, ostres, deixa'ns marxar abans que hem d'estudiar. La gent de segon amb la CL a sobre. De fet, hem adelantat la cloenda perquè acabin aviat, acabin ja i puguin dedicar-se a estudiar la CL, que els hi ve en seguida. Ha sigut un any on s'ha notat tot això, sí, però és bastant sacrificat, és un grup sacrificat, perquè és cada setmana, no pots faltar, perquè perjudiques els teus companys, perjudiques a l'obra en si, perjudiques el projecte. Aleshores, ells han tingut com la pressió de venir, la pressió d'aprendre, la pressió de cantar, ballar, d'aprendre's, de repassar a casa les còrios, i a part de no deixar les seves obligacions primeres, que, òbviament, és l'estudi, els deures, els exàmens. Suma-li, que després hi ha nens que fan bàsquet, que fan futbol,
1: altres activitats extraescolars
2: vàries, totalment, patinatges i de tot. Vull dir que són nens que realment jo els veig i penso, no sé com podeu.
1: Per això des de la mateixa escola ho feu bé, perquè no perdeu també la visió d'ensenyar, no? Que de fet per això és una escola, és ensenyar a fer teatre, que toquin també diferents pals, diferents facetes, perquè llavors, en un futur, si volen dedicar-se al món del teatre, sàpiguen una miqueta per on anar. M'agradaria parlar d'aquests dos musicals, Aina, perquè són totalment diferents. Si comencem per Rent, per exemple, un musical molt comercial, tots tenim la mítica cançó al cap, però Rent va molt més enllà, no? Com heu treballat aquesta projecció?
2: Doncs jo els hi vaig plantejar, primer, de fer una adaptació, un text molt adaptat, perquè crec que per edat hi havia coses que, òbviament, ho coneixien, però se'ls hi escapava. Ho hem adaptat, hem tret molts números musicals, perquè és un musical que pràcticament tot és cantat, no hi ha gairebé text. Aleshores vam fer molta part en text i hem deixat els números musicals que m'han semblat com més xulos de treballar per ells, i neix d'aquí, a partir de l'adaptació, i d'explicar-los, i mireu, aquesta obra va néixer en un moment de reivindicació i amb un objectiu de reivindicació, i per molt que potser no compartiu
1: depèn de quin personatge o actituds,
2: exacte,
1: no, suposo.
2: No compartiu, depèn de quina cosa amb el personatge o amb el projecte en si, segur que hi ha coses que podem reivindicar com a grup. I de fet, no cal anar molt lluny, perquè són joves, però el problema de l'habitatge l'han escoltat i l'estan
1: recent,
2: visquent, i sembla, hi ha moltes parts de l'obra de teatre que estan parlant d'això, i penso, de veritat, que això va passar fa no sé quants anys, perquè estem en el mateix punt, en el mateix punt. Vull dir, ells, hi ha tota una cançó de que s'estan ahogando con el alquiler, que no poden pagar el lloguer, que els fan fora, que i penso, jolín, pues no estem tan lluny, potser, de tot
1: no ha
2: canviat, això.
1: No ha canviat tant, no?, la societat com
2: exacte.
1: Poder, com
2: poder
1: ens pensem.
2: Sí, quan vam agafar el text, els hi vaig explicar, mireu, això és de l'any tal, ara no recordo, però això és d'aquest any que es va crear aquest personatge. Aquest autor va morir el dia de l'estrena, abans de veure l'obra, i no té ni idea que qualsevol escola de teatre musical sempre es fa rent.
1: És un referent,
2: sempre
1: eh?
2: Es fa. Mm. I aquest senyor doncs, va morir sense tenir ni idea de tot això. Va crear això com a objectiu reivindicatiu, i ara mateix potser se us escapa per edat, però vam començar a llegir titulars i coses de... És que estem en el mateix punt. Aleshores, vull que ho visqueu des d'aquesta reivindicació i amb aquests personatges com forts i posats, no?, a la lluita i a reivindicar el que és just.
1: Mm. El que dèiem, no?, ensenyar a través del teatre, també, i del que els mateixos personatges diuen, transmeten i viuen. El que sí que m'agradaria en aquest punt de l'entrevista, Aina, és destacar també la feina que hi ha darrere d'un muntatge com el que veurem a les cloendes, òbviament dels alumnes, però també de tot l'equip directiu, començant per tu, que ets qui portes precisament aquests dos grups. Tu ens deies, no?, hem hagut d'agafar el text, retallar-lo, a l'hora de presentar-los i el projecte també intentar treballar que hi ha distància, però poder
2: sí.
1: No tanta, i òbviament també de la direcció de la pròpia escola que sempre ajuda. Rent, quan la podrem veure, Aina?
2: Doncs el 16-17 Rent actua al matí, dissabte al matí a les 12, i diumenge al revés, diumenge a la tarda, si no m'equivoco és a les 6 de la tarda.
1: A la sala gran del Centre Cultural?
2: A la sala gran,
1: per tant,
2: l'escenari.
1: Estem parlant de teatre, eh?
2: Comparteixen escenari. Fem un projecte al matí, desmuntem, fem un projecte de tarda, desmuntem, el dia següent el mateix que feia la tarda fa el matí, i així com creuats.
1: Mm-hmm. Agrair també a nivell tècnic, eh? Entenc,
2: sobretot,
1: perquè crec que van tots microfonats, si no m'equivoco.
2: Sí,
1: per tant,
2: sí,
1: això és un hàndicap més a l'hora de poder treballar i que quedi bé.
2: Sí, aquí sobretot, o sigui, hi ha moltes coses que podem fer gràcies a tot l'equip que hi ha darrere al centre, perquè si no ho podríem fer, o seria molt diferent en tot cas.
1: Parlàvem de Rent, però me'n vaig a l'altra cara de la moneda, totalment diferent, perquè El vol de l'home ocell és un musical que molts dels que ens estiguin escoltant, per exemple, no sabran de què parlem, però sí parlo poder del maresmenc Joan Gallart, sabran qui és, i si parlo de Sant Traït, també. Amb aquests dos factors, Anna, explica'ns una miqueta, el vol de l'home ocell.
2: Doncs és el que dius, totalment contrari. De fet, tinc un grup que són molt diferents entre si, aquests grups. Aleshores, he aprofitat aquesta diferència també per evitar comparacions, per donar-li a cada grup com el seu espai, la seva temàtica. I tenia moltes ganes de... Jo l'any passat ja vaig fer un text d'en Joan Gallart amb un grup que tenia de nenes més petites, que era La Festa.
1: Sí.
2: I aquest any vaig pensar, ostres, pugem de nivell, perquè això és com molt més seriós, uns personatges més foscos, un text que és complicat perquè neix a partir d'un poema de Joan Maragall i que hi ha molta part com recitada. Les cançons de Sant Traït les van convertir en el seu moment, amb el projecte que va fer el Joan. Va estar molt ben envoltat de músics i persones que es nota que controlaven totalment del tema.
1: Estem parlant de 5-6 anys vista, no? Si no m'equivoco, ara no tinc gaire clar, però hi ha la perspectiva,
2: més.
1: O poder més, fins i tot, que es
2: va
1: fer.
2: Sí. Mm-hmm. Però es van crear les bases musicals expressament, i les tenim. En Joan em va dir, vols fer això? Té tot per tu. Té el guió, té les bases musicals, i això va ser un regal molt xulo per mi i pels nens, que ho estan poguent... ho estan vivint, no?, d'una manera com molt intensa, estan intentant transmetre aquesta intensitat o aquesta foscor a les cançons. Hi ha coses que ens ha costat molt, com entendre el text i entendre la dicció d'aquest text o la melodia que ha de tenir aquest text, les veus que tenen aquestes cançons. Jo vaig agafar l'obra, vaig veure l'obra de fa... O sigui, la vaig veure en aquell moment,
1: sí,
2: que era més petita, vaig veure l'obra... en directe al centre, amb actors del centre, o sigui, va ser una meravella, i ara la vaig tornar a veure com per repescar-la i vaig pensar, vale, molt bé, aquesta és la seva proposta. Vaig a fer una totalment diferent, que els números musicals no sonin igual, no es vegin igual, perquè si no podem arribar on...
1: donar-li la volta,
2: exacte,
1: no? Òbviament,
2: no,
1: amb el factor
2: on...
1: que tenies, que actors i actrius que tenies,
2: no podem arribar als actors i actrius que ho estaven fent en aquell moment, anem a fer-ho diferent i també com a viure la, com a viure el treball,
1: el treball
2: de creació una mica. Uh-huh. I ha sigut molt xulo i ara estem a la recta final i ens toca apretar el cul i ens toca fer assajos generals i microfonar-ho tot i tot això, però ha sigut molt xulo el treball també.
1: Uh-huh. El vol de la Mocell, quan el podrem veure també?
2: Doncs el mateix cap de setmana, 16-17, i al revés que Ren, dissabte a la tarda i diumenge al matí, diumenge a les 12.
1: I per anar acabant, Aina, aquestes entrades per veure els joves talents que seran promeses de ben segur de cara a pròxims sí, anys, com es compren aquestes entrades si els volem veure?
2: Doncs estan a internet, a Entràpolis, al ccr.com es pot accedir i suposo que si en queden, doncs una estona abans de taquilla també es podran comprar.
1: Mm. Bona oportunitat per veure bon teatre, us ho dic en sèrio, sí, que es fa des de la base, des de l'escola. Aina, no sé si volies, tenim res, un minutet,
2: sí,
1: si volies afegir alguna cosa.
2: Sí, només afegir que de totes les cloendes, de tots els projectes, en 48 hores s'han venut més de 700 entrades.
1: Déu-n'hi-do.
2: Així que,
1: Déu-n'hi-do.
2: Veniu a veure-ho i si heu de venir, agafeu entrades ja.
1: I apuntar que aquestes tan sols són les primeres cloendes que es faran també dels pròxims caps de setmana amb diferents grups que es treballa doncs, tot l'any des de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres, com dèiem, El vol de l'home ocell i Rent. Gràcies, Aina, per
2: moltes
1: ser nosaltres.
2: Gràcies.
0: Molt bé, doncs ara és el moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Molt bé. Bé, tot?
3: Ah, què ha passat? Què m'he perdut?
0: No, que t'he dit què tal.
3: Ah, no l'he enganxat aquest què tal.
0: No passa res, tranquil.
3: Molt bé, de dilluns, però bé, igualment m'ha anat molt bé el cap de setmana, així que amb ganes ja d'explicar com sempre aquest apartat d'efemèrides, que sempre són curioses i val la pena com a mínim saber-ho, ni que sigui per curiositat.
0: I tant. Doncs va, som-hi, comencem, això sí, primer felicitant a les persones famoses que avui és el seu aniversari.
3: Doncs mira, avui, parlant de futbol i del Barça, que n'hem dit abans que en parlaríem a la tertúlia esportiva, justament dos exculers, tant Giovanni Dos Santos com Andrés Iniesta, un 37 anys i l'altre 42, Iniesta, més conegut per tothom, 42 anys, avui doncs, celebren el seu aniversari i a més també ho fa el cantant i compositor Prince Royce, un nord-americà de 37 anys, que ha col·laborat amb grans artistes com, per exemple, J Balvin, per posar-ne un exemple.
0: Perfecte, doncs felicitats des de l'Ona Maresma. Més coses que passaven un dia com avui?
3: Sí, avui no hi ha cap dia a destacar de forma internacional. L'altre dia vam celebrar el Dia Mundial del Burro, no? Doncs avui en concret no n'hi ha cap, per tant, a veure si demà i durant la setmana hi ha quelcom a destacar. I passem directament ja a les efemèrides, en aquest cas la primera, una mica més històrica, però en aquest cas en vessant cultural, parlem del naixement del 1904, de Salvador Dalí, que des de petit ja va quedar molt marcat per la seva mort del seu germà gran, també anomenat Salvador, i aquest fet va influir profundament en la seva personalitat i obra. Ja sabem que Salvador Dalí era una persona especial. Abans dels 20 anys va estudiar a Madrid, a la Real Acadèmia de Belles Arts, però va ser expulsat de l'acadèmia el 26, l'any 1926, més ben dit, perquè afirmava que ningú era prou competent per examinar-lo. Què et sembla això, Gemma?
0: Home, em sembla que mal encaminat no anava, però clar, les maneres no són les millors i per tant doncs, l'expulsió se la deuria guanyar.
3: És que els artistes tenen aquest punt seu d'egocentrisme que són tan bons i ho saben que jo crec que fins i tot tenen un punt d'arrogants, eh?
0: Sí.
3: Seguint amb l'explicació d'una miqueta més de la vida de Dalí, va conèixer, per exemple, a Luis Buñuel i a García Lorca, molt també representants culturals i poètics de l'època, i amb Buñuel, justament, va crear la pel·lícula surrealista Un perro andaluz, una obra revolucionària del cinema d'avantguarda que fins i tot encara es comenta a batxillerat amb els alumnes que ara cursen aquest curs escolar. I més tard, a París, per exemple, a nivell sentimental va conèixer a Gala Dalí, també molt citada en les seves obres, i es convertiria en la seva musa i companya de vida. L'obra més famosa de Dalí és La persistència de la memòria, que potser pel nom no us sona tant, però Gemma, si et dic d'aquells rellotges tous i deformats, ja et sona més?
0: I tant, sí, la tenim al cap. Quan parles de rellotges ja sabem quina obra és.
3: O dels elefants amb les cames tan llargues.
0: També.
3: Doncs aquest quadre es va convertir en un símbol universal del surrealisme i de la manera onírica, imaginativa de Dalí d'entendre el temps i la realitat.
0: Molt bé. I l'efemèride musical, de què tracta avui?
3: Doncs d'un personatge molt famós, també, Bob Marley. Va morir l'any 1981, músic de reggae i pacifista jamaicà. Va ser el líder de la banda Bob Marley and the Wailers i és considerat el músic que va internacionalitzar el reggae arreu del món. La seva música combinava justament aquest gènere musical, més l'ska i el rocksteady, amb missatges socials, sobretot, espirituals, i de reivindicació política. Entre les seves cançons més famoses hi ha No Woman, No Cry, One Love o Redemption Song, convertides en himnes de pau i unitat. Marley era un defensor del moviment Rastafari, ja el coneixem, i de la pau mundial, i el 1978 va participar, per exemple, en el concert One Love Peace Concert, on va unir simbòlicament les mans de dos líders polítics jamaicans rivals davant del públic. Va tenir molta feina Bob Marley, però jo crec que amb els seus 36 anys, perquè va morir per un càncer, crec que van ser molt ben portats i va ser una persona important pel món.
0: I tant important. Doncs Marc, recordant la figura de Bob Marley, nosaltres ens acomiadem fins al punt de 57. I quina cançó ens deixes?
3: Doncs la de No Woman, No Cry.
0: Molt bé, doncs fins ara.
3: Fins ara.

0: Ràdio Tordera. Notícies en xarxa, edició matí.
1: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
2: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
3: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: FM. Ràdio Tordera.
3: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
11: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
10: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
12: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
10: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la Comissió d'Investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
13: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
14: Moment de posar les agendes sobre la taula i anotar tot el que ens explicarà en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
15: Bona tarda, Gemma.
14: Doncs amb què comencem?
15: Doncs mira, si et sembla, comencem fent un repàs als jocs on podem anar a donar sang al Maresme aquesta setmana, que són bastants, així que vaig per feina.
14: Et sembla? Molt bé, sí. És que m'estava parlant en Joan, que creu ja que t'has de baixar una miqueta els auriculars. Aprofito, t'ho dic per aquí, com t'has de dir.
15: Sí. És que estava a pensar que anava a la Maroteca ara i estava escoltant un veu alta, però ara ja crec que està tot en ordre.
14: No, tota la raó, anava a la Maroteca, però mira...
15: Vols que donem pas a la Melina o què? Depèn. Com ho fem?
14: Crec que ho fa en Jordi, no sé, o la Melina, doncs... perquè és dilluns. No sé si estan per aquí aquests companys. Què voleu fer?
15: Vaig al banquillo.
16: Estic per aquí. Fem el que vulgueu.
15: Tira, Melina, tira milles.
14: Doncs va, som-hi, fem la Maroteca. Mireu, aquest moment del programa moltes vegades ens passa que ens avancem i ens oblidem de la Maroteca, però no significa que no sigui important. Melina, què ens expliques avui?
16: Doncs avui, per fer la nostra Maroteca, primer t'haig de fer una pregunta, i és si consideres que el Maresme és una comarca amb sort. Què en penses?
14: Jo crec que sí, perquè molta gent li agradaria viure al Maresme i no pot, i crec que sí, que tenim sort.
16: Doncs no anem cap aquí per les condicions de vida al Maresme, però sí que parlem econòmicament. Econòmicament, creus que tenim sort a la comarca?
14: Uf, no. No tanta.
16: Val, doncs...
14: No.
16: Jo penso que tampoc. Però resulta que l'11 de maig del 2001 consideraven que el Maresme era una comarca amb molta sort, fent referència, en aquest cas, doncs, per exemple, als sortejos de la loteria. I és que la nostra comarca, aquell any, tornava a endur-se un bon tros del pastís que repartien els sorteig de la Primitiva. L'administració número 9 de Mataró va segellar la butlleta guanyadora del premi de la primera categoria d'aquest sorteig i l'encertant, del qual no es coneixia la identitat, se'n va dur gairebé 919 milions de pessetes. Jo sóc més jove, llavors aquí no sé quants euros són, però milions és que són molts. I era un premi que tocava també a dos encertants més, un de Còrdoba i l'altre de la localitat alicantina de Villafranquesa. Com passava amb aquestes notícies, l'administració número 9 de Mataró es va omplir de curiosos que van voler presenciar l'ambient que es respirava en l'establiment que va segellar la butlleta afortunada. És a dir, com passa també sempre al Nadal, que tothom va a les administracions de loteries a les quals ha tocat el Gran Premi. El propietari va rebre la bona notícia a primera hora del matí i explicava que els seus clients eren bàsicament veïns del barri, sobretot immigrants africans, però també gent que hi anava de pas, perquè l'administració estava situada a la carretera de Mataró, al barri de Rocafonda. Una zona molt transitada perquè es troba molt a prop de la sortida que enllaça a Mataró amb Sant Andreu de Llavaneres, fet que també provoca que gent es pari en aquesta administració per segellar la seva butlleta. Llavors, no era la primera vegada que aquesta administració segellava un premi d'aquesta magnitud, i és que l'agost del 1992 també repartia el primer premi de la grossa de la Loteria Nacional. Després de conèixer això, Gemma, què en penses? Tenim sort al Maresme o no en tenim?
14: Home, ara m'has fet canviar d'opinió. Clar, ara crec que sí que en tenim una mica més de sort.
16: Bé, i també s'ha de dir que gairebé cada any toca alguna coseta al Maresme, encara que sigui poc, però tant a Calella, Santa Susana, Premià, Arenys de Mar també s'han donat molts premis.
14: Exacte, sí, sí, tota la raó. Melina, a tu t'ha tocat alguna vegada alguna part d'algun premi? No, eh?
16: No, no.
14: Si no, no estaríem aquí, eh? Ja estaríem al Carib.
16: No, no ho creguis, eh? Seguiria treballant. Potser invertiria els diners.
14: O sigui, si la quantitat fos molt alta, tan alta que et permetés no treballar, tu seguiries treballant?
16: Sí, però treballaria en altres condicions. És a dir, potser no treballaria una jornada laboral completa, mitja jornada, però... però treballaria, bueno, perquè m'agrada molt la nostra feina.
14: I tant. No, no, jo també, eh? De fet, seguiria treballant perquè crec que el dia té moltes hores i que al final és complicat omplir les hores del dia només amb aficions i que treballar és important no només per aconseguir diners, sinó també per mantenir una certa estabilitat mental, et diria, fins i tot.
16: Sí, que si no gestiones també bé els diners, ràpidament s'acaben. Perquè me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà, compro això, compro allò, i de cop i volta ja no tens res del que tenies.
14: De fet, ha passat molt, eh? Que molta gent que li ha tocat la loteria i no pocs diners, molts diners, al final han tornat al punt de partida i bé, de pobres han tornat rics i de rics una temporada han tornat a ser pobres.
16: I fins i tot a vegades més pobres del que ja eren abans, que això és
14: exacte.
16: El més trist.
14: Sí, sí. Però vaja, esperem que si ens toca algun dia nosaltres en toquem de peus a terra, que seguim treballant i que invertim bé aquests diners, eh, Melina?
16: Així és.
14: Molt bé, fins ara.
16: Fins ara.
14: Va, som-hi, traiem paper i boli i anem a escoltar en Martí, que ens explicarà quines activitats i què podem fer a la comarca durant aquests dies. Martí, endavant.
15: Així és, Gemma. Comencem amb l'agenda, però abans, com he dit abans, que m'he anticipat a la secció, us diré els llocs on podeu anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. Així que llenço anar a la bateria, ja que tenim una llarga llista. Comencem amb avui, dia dilluns 11 de maig, on el lloc on es podrà anar a donar sang és a Cabrera de Mar, concretament a l'escola Sant Feliu. Després ja passem al dia 13, el dimecres, on hi ha la destinació a Mataró, a l'Hospital Universitari de Mataró, i el 14 de maig, dijous, també a Mataró, però en aquest cas a l'escola Meritxell. Ens anem a divendres i tornem, no ens movem de Mataró, però a l'escola GEM, i també el divendres al casal de la Nova Aliança de Mataró. Ara sí que canviem de municipi, ens anem a Tallà, però no ens movem de dia, ja que el divendres a Tallà es podrà anar a la Casa Municipal de Cultura La Unió. Ara ja ens anem al cap de setmana, el dissabte, dia 16, on la destinació serà a Calella, a la Fàbrica Llobet, i a Mataró, al casal de la Nova Aliança, i a Pineda de Mar, a la Biblioteca Antiga Amèlia Sala Llorenç. I ara sí que ja acabo, l'última destinació és el diumenge a Calella, a la Fàbrica Llobet.
14: Molt bé, això pel que fa a les donacions de sang. Més coses, què podem fer aquests dies?
15: Ara sí, que ens anem al plan i tal com hem acabat amb les donacions a Calella, ens hi quedem, ja que demà, dimarts, tindrem dues activitats, les dues a les 6 de la tarda, que cadascú escolleixi la que més li agradi, a Calella. La primera es tracta d'un taller de ioga dins del programa Tardes Liles. Es tractarà d'un espai segur per poder crear, compartir i passar una bona estona amb aquesta disciplina de la ioga, que cada cop et diria que està més de moda i que serveix una mica per tenir un espai d'introspecció i de fer una activitat diferent, molt interessant. Després també a les 6 de la tarda, però en aquest cas una activitat més d'una xerrada per poder-nos culturitzar sobre el títol d'ella mateixa que ho explica, anomenada Xerrada, Alimentació i Càncer, a càrrec de Laura Lorca, que és una dietista i nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on ens explicarà una mica què hi pot tenir a veure amb la manera en com ens alimentem a l'hora de poder arribar a tenir una malaltia com és el càncer.
14: Molt bé, home, un tema important, perquè de fet està molt connectat, així que és una xerrada molt, molt interessant. Martí, tenim més plans?
15: Sí, ens anem també a una, bueno, a un taller, una xerrada, digue-li com vulguis, també d'un tema important, ja que a la nostra agenda, a part d'activitats d'oci, també ens agrada posar aquest granet de sorra a les activitats que també consciencien a la nostra comarca. I ens anem cap a Tordera i parlem d'un taller anomenat Eduquem en Família, que tracta sobre l'acompanyament en l'educació sexual. El podrem trobar a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i una mica ens explicarà sobre aquests mites sobre la sexualitat, pors i també prevenció. L'edat recomanada per aquesta xerrada és per als fills entre 12 i 16 anys, que et diria que és aquella edat on comences una mica a indagar sobre la sexualitat i que potser, bueno, potser o amb plena certesa, tots tenim molts dubtes, ja que és un món molt nou i que és important que es facin aquest tipus de tallers per poder créixer ja amb certa educació sexual, com és en aquest cas amb aquesta xerrada que us explico.
14: Totalment. Seguim.
15: Vinga, seguim. Ens anem de divendres a Caldetes, a Caldes d'Estrac, on trobarem una cerimònia de cacau i cercle de dones. I es tracta d'una activitat que ens reunirem al voltant de la planta sagrada del cacau per connectar amb el nostre llinatge femení. Bueno, en el meu cas, digue el nostre, que és el que posa aquí. Però les dones, és un taller adreçat a dones, servirà per connectar amb el llinatge femení i compartir-lo des d'un lloc molt autèntic, com han escollit amb aquest taller, que és a través d'aquesta planta del cacau. Bàsicament, Gemma, és un espai on cadascuna podrà explicar les seves vivències, sentir-se escoltades, i a més, es veu que aquesta planta, ja us ho explicaran això al taller, però desprèn com uns tipus de com substàncies que van bé com amb la relaxació i aquests temes. Per, bueno, no ho sé, això és el que he llegit jo.
14: Així no, està que, mira, bé, està bé. Està
15: no
14: bé.
15: Sé, jo aquests plans però, clar, que veig curiosos...
14: Quan dius doncs... substància que va bé amb la relaxació, sembla que estiguis parlant d'una droga.
15: Ja, bueno, és que, clar, és que aquests tallers que són com així com molt espirituals i això, bueno, suposo que ja juguen una mica amb les coses que desprenen les plantes i...
14: Sí.
15: Bueno, no ho sé, no ho sé.
14: Els aromes...
15: És que, exacte, sí. A tu aquestes coses poder estar més ficada, que jo ja saps que no tant, però bueno.
14: Sí, però no et pensis, eh? Jo tampoc soc molt d'espelmes ni dolors i tot això, eh? Encara no estic gaire posada, o sigui, ah, encara... Bueno. Haig de fer més coses, però mira, de moment no he fet res en relació amb això.
15: Bueno, doncs ja, si vols començar-hi, ja hi podràs anar a Caldetes a iniciar-t'hi. Ens
14: tant.
15: Anem a una activitat del dissabte, Gemma, si et sembla.
14: Sí, som-hi, el cap de setmana ja, eh?
15: Som-hi, cap de setmana, i ens anem a Mataró. I trobarem la Fira de Dibuix i Pintura. Es tracta d'un gran museu en el que es transformarà el municipi de Mataró a cel obert, on el NEM, el Negoci Empresa Mataró, impulsarà una nova edició de la seva cita amb l'art, amb la celebració aquest dissabte, amb aquesta Fira de Dibuix i Pintura. Una de les propostes culturals més consolidades de la ciutat, que comptarà amb la participació de prop de 45 pintors i artistes. El carrer Sant Josep, que està al centre de la ciutat, es convertirà en una galeria d'art a l'aire lliure on els artistes exposaran i també posaran a la venda les seves obres al llarg de la jornada. Així que a tothom qui li agradi la pintura i el món de l'art, que s'acosti, perquè la veritat és que, home, 45 artistes són paraules majores, eh? I segur que d'alguna temàtica els hi agradarà i ho podran gaudir. Així que donem aquesta proposta aquí a l'agenda, a veure si us convenç.
14: I fins i tot es pot comprar, no?, alguna obra? O...
15: Exacte, sí. Bueno, podeu anar o a disfrutar d'aquest museu a cel obert en el que es convertirà a Mataró, o si us agraden les obres, doncs les podeu comprar, i tant.
14: Molt bé. Encara tenim més activitats o no?
15: Les que em diguis.
14: Doncs va, som-hi més, un parell més.
15: Vinga, va, ens anem cap al Masnou, ara, que també li donem cabuda, i hi haurà la gimcama anomenada El Gran Joc del Masnou Terra de Mar. Es tractarà d'una cursa per equips on els participants hauran de superar una sèrie de proves relacionades amb el patrimoni. Les pistes es trobaran escampades per tota la població i amb un telèfon mòbil i un compte d'Instagram s'intentarà reflectir la creativitat dels participants. Tindran un total de 60 minuts per descobrir on han d'anar a fer la missió que es proposa i immortalitzar-la amb la fotografia. és una activitat, Gemma, que és com una gimcama, la que tots hem pogut fer a algun casal o inclús al col·legi o amb amics, però en aquest cas, doncs al Masnou, també per conèixer una mica del municipi i poder passar una estona amb una activitat que crec que pinta que serà molt divertida.
14: Molt bé, i una última activitat, la que més t'agradi.
15: Bueno, en tinc una, però més aviat nombraré, no diré una activitat com a tal, però això ja ens passa a l'agenda, que quan hi ha dies com Carnestoltes, Sant Jordi o dies així, clar, són dies que a tots els municipis hi hauran activitats. I simplement recordar que aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, és el cap de setmana o el Dia Internacional dels Museus. Llavors, jo fent recerca de les activitats per l'agenda, a pràctica o m'atreviria a dir que a tots els museus de la comarca, cada municipi amb el seu respectiu museu, tindrà entrada gratuïta. Per tant, simplement recordar des d'aquí l'agenda que qui s'estigués plantejant anar a algun museu, doncs que aprofiti aquest cap de setmana, que es celebra aquest Dia Internacional i podrà anar de forma gratuïta.
14: Perfecte, Martí, doncs en prenem nota de tot plegat i bé, et donem les gràcies per explicar-nos també tot el que podem fer aquests dies al Maresme. Fins ara.
15: Fins ara.
14: I ara és moment de parlar de cuina amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també en Marc Tres Serres, i avui fem una recepta doble amb moltes fruites i verdures. Bona tarda, companys.
17: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
17: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
18: Molt bé, fantàstic. Fantàstic per pensar i rumiar noves receptes.
17: Molt bé, doncs no pares ni el cap de setmana per descansar una mica amb el tema cuina?
18: Doncs no, és la teva passió i és la teva vida. I has de menjar, doncs s'ajunta tot.
17: Molt bé. Escolta'm, Txell, doncs aprofitant que el teu cap no para d'elaborar i idear receptes, avui ens has portat no un plat, sinó dos, per fer el que s'anomena un brunch en anglès, que està molt de moda des de fa uns anys cap aquí, i crec que podem quedar força tips i satisfets amb aquests dos plats que ens has portat, a més, i com sempre, molt sants.
18: Sí, us ha agradat visualment? Si els haguéssiu tastat, haguéssiu al·lucinat, com diu el meu fill.
17: Home, jo, sobretot amb el poke bowl, a mi visualment m'ha encantat, eh?
18: Us ha agradat, eh? Fantàstic. Si vols, comencem pel Pokéball. Què et sembla? Què us sembla?
17: Com tu vegis, si creus que hem de començar per aquest plat, endavant. Perquè no sé si s'havia de seguir un ordre, primer un al matí o mig matí, l'altre a l'hora de dinar, o pot ser els dos a qualsevol... No. Pot ser intercanviable.
18: Sí, de fet, en aquest brunch estaria pensat per... una jornada saludable, però alhora de tastar coses noves, aliments, textures, sabors nous, els contrastos, i a més, com és l'objectiu del brunch, en principi, que seria, doncs, és un procés de socialització, lògicament, el del menjar seria aquest, gaudir, i són dos plats que porten dos elements, en aquest cas dos ingredients que comparteixen. Però a l'ordre no importa, però si vols començarem per aquest primer que hem dit de les maduixes, i això molt important. Això ho teníem per dir després, però direm, comentem el brunch normalment, com tu has dit, anglès, una terminologia anglesa, de 10 a 3 normalment, eh? Seria que es fa aquest àpat tan interessant. Si et sembla, comencem pel primer.
17: Doncs vinga, sí, i tant. Som-hi, a veure què necessitem per elaborar-lo.
18: Doncs el nom. En primer lloc, això són unes maduixes amb llombarda, amb oli de menta i un crunchy de menta també. Tot amb un coulis de maduixa i sal amb escames. Sona fantàstic i sabia estupendament bé.
17: Aquí hi ha, perdó, Txell, aquí hi ha molts, sí, molts aliments que, ostres, em semblen molt interessants per fer aquesta barreja. Quan dius lombarda et refereixes a la col lombarda, oi? Llavors, oli de menta.
18: Sí, correcte, la col lombarda, que l'hem macerat, perquè moltes vegades vaig a molts restaurants o a, sí, molts establiments i em posen la col lombarda blanca, tallada, blanca, i clar, està crua. Aleshores, això, a part de que té un sabor molt intens, molt fort, està crua, i vol dir que això et senta després fatal a l'estómac. Ara us explico com la podeu macerar sense tenir que cuinar-la directament.
17: Molt bé. I la sal amb escames, per què justament ha de ser sal amb escames?
18: Doncs és molt important que sigui una sal més gruixuda, com sempre, sal marina, d'acord? I doncs sempre perquè es noti, estem parlant de que la maduixa és dolça, d'acord? I aleshores amb tots aquests ingredients hi haurà aquest contrast dels dolç i el salat. I aquest oli de menta que ara veurem també com es fa. Tot molt fàcil.
17: Doncs vinga, som-hi.
18: Com ho preparem, això? La lombarda tallada, molt fineta o a trossets. Primer la rentem bé, d'acord? Escorrim i que escorre, i la deixem reposar en un recipient amb vinagre, amb sal, oli i les aromàtiques a escollir. El secret és el vinagre i la sal, que així es condimentarà. Perquè qui no ha anat a un restaurant moltes vegades i s'ha trobat la lombarda blanca. Doncs no, està crua, s'ha de cuinar.
17: Val, però ja això ens ha quedat clar, perquè tu, Txell, veig que t'hi has trobat i és algo que, home, que per tu, evidentment, i jo crec que per molta gent, si ho recomanes, és que no pot estar així.
18: No, perquè a més està com amarga. Ja veureu la diferència. Proveu. Clar, la gent la prova i diu, sí, no, clar, és que està crua. A part de que es pot cuinar, Però en aquest cas ja queda macerada, queda cuinada i queda estupenda. Aleshores, què farem? Molt important, l'oli. Com macerarem i com farem aquest oli de menta? Agafarem sal amb escames, també. Menta, la menta, fulles de menta, fresques, molt important. Una mica la rentem, d'acord? I després s'assequen en paper. Aleshores es posen en un recipient amb oli, la sal, com hem indicat, si voleu pebre, ho tanquem i uns dies, amb un pot de vidre, per exemple, i anem remenant. Amb uns quants dies notarem com aquest oli té un sabor, inclús hi ha una olor a menta.
17: Carai, molt bé.
18: Molt fàcil, molt fàcil.
17: Sí, per ara sí.
18: D'estrella Michelin, però és fàcil. És molt fàcil.
17: Què més?
18: I què farem amb aquestes maduixetes? Sí, estupendes les maduixes. Aquesta vegada farem una paella. Prefereixo una paella, per què? Perquè una cassola, la diferència d'una paella i una cassola és que la paella, al ser més baixa, tota la cocció és més ràpida, amb una cassola és més alta i la cocció es condensa però és més lenta, d'acord? Aleshores, quan l'oli està ben calent, aquest oli de menta, introduirem les nostres maduixetes amb un xic de sal, amb un xic de vinagre de poma, uns dàtils talladets i saltejarem. Podem afegir o no, si voleu, canyella. Quan tinguem que això agafa color i ja notem l'aroma de la maduixa, de seguida una mica d'aigua i dintre d'uns minuts haurem fet una compota de maduixa que després el líquid residual que té es convertirà en un coulis. Això pot durar entre 8 i 10 minuts.
17: Val, sí? I posar una...
18: Fins aquí fàcil.
17: Sí, i el foc ha de ser foc lent o baix?
18: Sí, primer ràpid, sí, quan saltegem el foc ràpid, però després ja baixem el foc uns minuts, si no se'ns cremaria. Entre 8 minuts, 10, segons la intensitat, que veieu que es va quedant com un caramel, és normal, és el que volem, el que busquem. Aleshores anem introduint una miqueta més d'aigua.
17: Molt bé, i el següent pas quin és?
18: Sí, ens falta per fer aquesta menta crunchy. Uh-huh. Agafem unes fulletes de menta que tenim seques i les posem a la nostra fregidora d'aire, que ens agrada tant, 150 graus o 155, uns minutets, i quan l'obrim trobarem la nostra fulleta que està, doncs, crunchy i per emplatar. Després podeu emplatar com vulgueu. Espero que us hagi agradat la presentació del plat.
17: Molt bé. Que sigui crunchy és com un detallet, no?, per trobar-li una textura diferent, o per què és en concret?
18: Tu ho has dit. Com sempre, busquem textures diferents amb un mateix plat.
17: Perfecte. Doncs vinga, ja tenim aquest primer plat, que tampoc cal una gran quantitat, perquè jo crec que amb la combinació que hi ha d'aliments, jo crec que això pot atipar una miqueta, oi?
18: Sí, però això és per anar variant.
17: Val.
18: Això és per fer quan es fa, realment, quan es fa un brunch, sempre se serveixen tipus bufet, un brunch, uh-huh, que hi ha variats de dolços salats mixtes. El que hem preparat

0: uns tomàquets xerris i aquest oli de menta. I fet amacerat per nosaltres. Aleshores, aquesta elaboració que ens falta, només ens faltaria indicar com fem la maceració del feta. Què fem? Fruits secs, d'acord, sempre a la fregidora d'aire. Com sempre diem, a 155 graus, podem posar les espècies que volem. En aquest cas, nosaltres avui li hem posat romaní, fruits secs, vinagre, oli. I aleshores, a què fem? Tot quan està fet, també posem cúrcuma, tot ho posem en un morter per si ho volen fer amb els petits de la casa o qui li agradi cuina. Després, quan tenim aquesta barreja feta de fruits secs, afegim un altre cop el formatge feta, una mica més d'oli, una mica més de vinagre, tenim la màgia, reposar nevera. Què passa? A mi no m'agrada posar-li tot ple d'oli, perquè si no és innecessari aquesta despesa d'oli i aquesta despesa calòrica. Per tant, li anem donant les voltes i el nostre formatge es macerarà igualment. Per emplatar el que hem dit, una mica d'aquest oli de menta que hem fet i tenim un plat sublim.
1: Molt bé, i això, a més, veig que no... A la nevera no s'ha especificat quantes hores en concret.
0: Jo ho he tingut dos dies.
1: Dos dies sencers.
0: Perquè s'acabés de macerar, sí, en un dia és suficient i he anat donant la volta, per això, per gastar, com sempre, menys oli, perquè tingui menys, en aquest cas sigui menys calòric, perquè, clar, podíem macerar, com veieu a les botigues, que estan els formatges plets d'oli. Però què passa? Doncs que el consum, en aquest cas, d'oli és major i, a més, la despesa calòrica és molt més gran. Per tant, és una manera de corregir-ho i de tenir menys calories al cos, però igualment de sabor.
1: Molt bé. I una altra pregunta que et volia fer és, has parlat de tenir fruits secs també en l'elaboració d'aquesta poke bowl. Triaries alguns en concrets, avellanes, ametlles, festucs, o és igual?
0: Tots van bé, realment. Tots van bé i tots són boníssims.
1: Val, perfecte. I ara només ens queda per tancar les receptes, les curiositats que té aquest brunch, que és un àpat entre les 10, com has dit tu, i les 3 de la tarda. Per tant, hi ha un molt ventall d'hora per fer-lo. Un àpat, a més, festiu, de caire social, que, com hem dit, està molt de moda. En podrem trobar a tot arreu, a Girona, per exemple, a Barcelona, per fer-ne brunch. I ara, ja centrant-nos en les propietats dels aliments, què destacaries?
0: Doncs què diríem, molt important, eh? Sobretot quan parlem del poke bowl, per exemple, moltes vegades porten soja, d'acord, que porten a l'edamame. Aleshores, quan en aquest cas hi ha problemes o hi ha hagut antecedents de càncer de tipus hormonal, com és el de mama i el de pròstata, és aconsellable menjar-lo o de consum esporàdic, o millor no menjar-ne'n. I, per exemple, quan hi ha algues, que estan tan de moda les algues, també al tanto, perquè les algues, quan hi ha problemes de tiroides, també estan desaconsellables. Per tant, sempre en cuidado. I, correcte, i molt de moda que està el blat de moro. El blat de moro no deixa de ser una conserva que té molt de sucre. Clar, és molt llaminer aquest blat de moro que ens posen sempre en aquests poke bowls. Si podem evitar-ho, doncs millor. I si no, que no sigui de consum diari, millor ocasional. Per què? Perquè té molta, molta quantitat de sucres. És una font de sucres molt gran. Hosti. I per tant, nosaltres, com sempre, estem... Digues, digues.
1: No, no, que ara estava escoltant això i m'estava venint al cap el meu germà, que ell li encanta el blat de moro i no en menja cada dia, però menja sovint. I, per tant, ja li comentaré això que acabes d'explicar, Txell, perquè no ho sabia, i ell segur que tampoc.
0: Sí, sobretot el que està en conserva, d'acord? Una altra cosa són les que venen naturals, que després s'han de bullir, ja són diferents, però si no, tot el que té conserves abans, a més de tenir antioxidants, que ja en parlem de tant en tant, i aquests additius tenen més quantitat de sucres. Per tant, també hem de tenir cuidado, perquè ens pensem que estem en una alimentació saludable i hem també de moderar i controlar el consum de sucres.
1: Molt bé, i a sobre aquesta recepta de la poke bowl.

0: molt. I la primera que ens has explicat amb les maduixes és una font, sobretot, què, de proteïnes, vitamines, antioxidants, no, suposo?
1: Sí, tot això que dius, fantàstic. Sí que és veritat que faltarien carbohidrats, que no estan, però com sempre ho podem afegir amb cuscús, amb el que voleu, sempre que sigui una font de carbohidrats bona, d'acord? Sempre interessant. I aquestes receptes que fem, intentem que siguin sense gluten, flexitarianes, i aquesta que no té formatge seria vegana. I com sempre, fomentant aquest slow food, cuinant a poc per nosaltres i pels nostres.
0: Molt bé, doncs amb això tanquem la secció de cuina d'aquesta setmana, amb aquesta recepta, aquest brunch tan saludable. Txell Rubio, la nostra xef de confiança, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a nosaltres i als nostres oients, i ens tornem a escoltar el dilluns que ve.
1: Gràcies, fins dilluns, bona setmana.
0: Igualment.
2: Seguim a l'Ona Maresma, encara en la recta final del programa. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Martí, què preguntàvem?
3: Doncs, Gemma, avui més que una pregunta, demanàvem als nostres oients quina nota posaven a la temporada futbolística del Barça, de Hansi Flick. I la veritat és que el 100% de la gent, pocs cops ha passat, ha coincidit amb que vota entre un 8 i un 10. No s'ha pogut especificar més entre si un 8, un 9 o un 10, perquè no ens deixa de donar més opcions, però sí que entre un 8 i un 10 tothom hi ha coincidit. Així que, bueno, sembla que la gent ha quedat satisfeta amb aquesta lliga i esperem a veure si la temporada que ve podem posar la cirereta amb la Champions.
2: Molt bé, per tant, la gent podríem dir que està contenta, no? Creus que aquests resultats estan condicionats sobretot pel partit d'ahir? És a dir, que com que venim d'un moment molt eufòric, clar, valorem la temporada sencera, però una mica amb la mirada, doncs, com no objectivament del tot.
3: Per una part et dono la raó, però per altra també és veritat que dir menys d'un 8, home, seria ficar-nos molt exigents. És veritat que tot el barcelonisme somiem amb aquesta Champions, i tampoc et diria una temporada de 10, perquè una temporada de 10 és el triplet, inclús de 9 tampoc, perquè ja seria aquesta Champions. Però mira, jo coincidiria amb el que ha dit el nostre company, el Marc, de Tordera, amb un 8,5, perquè trobo que s'ha guanyat la Lliga molt fermament i s'ha fet una gran temporada.
2: Molt bé, Martí, doncs bé, aquesta és la pregunta del dia, que podeu seguir responent fins a les 5. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tordera. La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera, i al telèfon 666 50 27 50.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
8: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
7: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
8: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera.

0: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Doncs va, encarem els últims 20 minuts al programa i els dediquem íntegrament a la tertúlia esportiva perquè tenim molta teca a nivell esportiu, moltes coses a comentar, no només el Barça-Madrid, també parlarem de bàsquet i també doncs, d'altres qüestions. Martres Serres, avui, doncs, de què parlem?
2: Doncs bé, sobretot d'aquest Barça-Madrid que es va veure ahir, Gemma, i que estàveu comentant ara abans de marxar a la publicitat amb en Martí, amb la nota. Martí, me n'alegro moltíssim, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Marc.
2: Que coincidim amb la nota, coincidim amb moltes coses, això m'agrada, com a bons companys.
3: Sí, cert, això és cert, eh?
2: Escolta, Sergi, et saludem a tu també, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
2: I Gemma i, evidentment, a Melina, si voleu fer algun comentari. Primer, la pregunta que us llenço a tots, i així em contesteu. Valoració, alguns, més seguiment del Barça que d'altres, no passa res. En Martí i jo hem posat un 8,5 a la temporada de l'equip de Hansi Flick. Sergi, nota.
4: Quin compromís, eh?
2: Va, no. Mira, tant, jo, no tant.
4: Jo soc bastant exigent, però no el baixaré d'un 8. Jo crec que un 8 se'l mereix, sobretot per tots aquests anys que hem tingut del Barça amb el tema dels diners, que sempre ha costat, no?
2: Hosti,
4: arrencar.
2: Sí.
4: Però jo crec que hem fet una bona temporada amb joves, cosa que té molt de valor, la majoria de jugadors joves i de la Masia, però un 8, sobretot, per la Champions i per la Copa del Rei, que, saps? Que no acaben de tenir aquell sabor de boca, no? Però l'any que ve segur que en guanyarem una d'aquestes dues i la Lliga.
2: Caram, estàs convençut, eh?
4: Això sí.
2: Molt bé.
1: Jo,
2: digues, Gemma.
1: Per desmarcar-me una mica de la resta, seré més generosa, li poso un 8,1.
2: 8,1, eh? Què és aquesta dècima de més?
1: Mira, no, perquè és així una petita pinzellada extra que li afegeixo a la puntuació.
2: Molt bé. I a tu, Melina?
5: Doncs, tot i que no he seguit tots els partits de la temporada, sí que tinc un nòvio que és superfan del Barça i llavors... parlaré, diria, que per ell, perquè al principi veia tota la temporada perduda, era molt negatiu, sobretot també tenint en compte, no?, totes les lesions que s'han anat acumulant partit rere partit en diferents jugadors, però tot i això, doncs, al final s'ha demostrat que el Barça continua sent un equip molt cohesionat, cosa que altres equips, dels quals que, si voleu, després ho parlem, sembla que últimament no estan molt cohesionats, i això fa molt també doncs, el fet, com comentava en Sergi, no?, que apostin tant per la gent jove i el paper, sobretot de l'entrenador, de Hansi Flick, de confiar en els joves i de confiar en tot allò que poden donar. Per tant, crec que valoració general també estaria allà, entre un 8, 8 i algo.
2: Molt bé, doncs notable altíssim per al Barça, per els companys o la majoria dels companys de l'Ona Maresme. I ara ho estàveu valorant, alguns de vosaltres, amb el tema de gent de la casa, per exemple, o joves, en aquest cas, ja no només de la casa, perquè, per exemple, Joan Garcia és la primera temporada amb l'equip, però per mi considero, i que per tots els culers ja és un mes, a més és català, amb 25 anys, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, vaja, és que i així podríem estar amb més jugadors a la banqueta com Marc Bernal o Valde que van jugar ahir també, impressionant. Jo crec que és molt simbòlic aquest Barça que, companys, no sé si creieu o esteu sentint més de prop, clar, anem a fer una comparació forta, aquestes dues lligues amb Hansi Flick, amb tanta gent jove i de la casa que ho senten tant, els colors, i connecten tant amb el públic que a l'Spotify Camp Nou i els qui ho veuen per la tele, o us quedaríeu encara a dia d'avui amb el Barça de Guardiola?
4: No, amb el Barça, és que el Barça de Guardiola és incomparable, per mi és el millor equip de futbol, o sigui, és l'equip que millor juga a futbol o ha jugat a futbol de tota la història, sigui d'on sigui, de l'any que sigui i de l'equip que sigui. O sigui, no hi ha comparació amb aquell mig camp, amb en Messi, amb l'Eto, amb l'Henry, amb la defensa, amb Valdés... No, res. Per mi seguirà sent aquell equip el millor de la història.
2: Martí.
3: Sí, no, jo també penso que no estem... O sigui, no estem ni en un punt de poder-nos arribar a inclús plantejar aquesta comparativa.
2: Carai, que taxatiu.
3: Sí, no ho sé, o sigui, no, em costa poder que s'hi pugui acostar, però bueno, és veritat que és una altra època i veurem si amb els anys i si aquests jugadors van agafant més maduresa, perquè clar, estem parlant que les estrelles tenen tot just 18 anys o 19. A veure, però a dia d'avui no. Vull dir, el Barça Guardiola no es podrà repetir, i, bueno, o sigui, jo crec que mai més, però bueno, siguem optimistes.
2: Gemma, Melina, què opineu?
1: Jo crec que la perfecció que es va assolir fa temps enrere, encara, com ha comentat en Martí, li falta una mica més de maduresa a aquest equip, però sí que pel tema d'ànims i de motivació crec que estem molt bé i que no tenim res a doncs, envejar el passat. A mi m'agrada molt que hi hagi gent jove perquè els ànims són completament diferents. Jo crec que els joves ho viuen molt més i no sé, a mi em donen molt bones sensacions a l'equip que tenim ara mateix com el tenim, així que però clar, sí que el tema del nivell de joc i de equip, estic d'acord amb en Sergi i amb en Martí.
2: Molt bé, Melina?
5: Jo per meva coincideixo amb la Gemma, és a dir, sí que els jugadors fan moltíssim, al cap i a la fi són els que tiren cap endavant, no?, els partits, a la vegada que també l'entrenador i tot l'equip tècnic, però la motivació que tenen els joves de tirar endavant, per exemple, suposo que també ho comentarem després, però alguns dels jugadors, diria que Valde i no sé qui més, si era Bernal o exactament qui, van anar-se'n a Plaça Catalunya amb tots els aficionats.
2: Ara en parlem d'això.
5: A celebrar el triomf i crec que això ajuda moltíssim també a noves generacions a seguir apostant pel Barça, a tenir moltíssimes ganes a omplir l'Spotify Camp Nou i crec que a nivell tècnic potser no arriben a ser el que va ser aquella època daurada del Barça, però que sí que es podria parlar, no?, d'una nova generació 2.0 del Barça i que sí es continua treballant en el mateix... O sigui, es continua
2: cap endavant,
5: sí. Així. Mm-hmm. Podrien no aconseguir el que es va aconseguir perquè tots són èpoques, no?, i tots són diferents moments, però es podrien arribar a acostar una mica tot allò que va ser.
2: Temps al temps, veurem si amb el que comenteu, companys, arriba aquest Barça 2.0 tan gloriós i que tan bon nivell està mostrant a dia d'avui, també amb molta gent jove i de la casa, i relacionat amb el que deia la Melina, companys, què us sembla que els jugadors del Barça, molts, però molts de la plantilla, celebressin a Plaça Catalunya? Ahir, per exemple, Valde, Marc Casador van anar a donar una volta en bici també altra vegada com l'any passat, Pedri, Dani Olmo, Eric García. Què us sembla que siguin tan propers a l'afició, a l'aficionat blaugrana, en un món en què el futbol, amb el pas del temps, s'ha separat una miqueta i, en canvi, aquests jugadors s'hi apropen tant a l'afició? Companys.
4: Meravellós. O sigui, precisament per això, i ho vaig pensar i ho vaig parlar amb el meu pare, precisament per això fa que el Barça sigui més que un club.
3: Sí, estic amb en Sergi, eh? Crec que és la millor de les notícies, o sigui, més enllà, jo sempre li he donat quasi bé més importància a l'actitud dels propis jugadors, amb si són més bons o més dolents, o sigui, òbviament, si sempre complint uns mínims, però jo veure uns jugadors tan involucrats amb l'afició, amb la ciutat, amb animar la gent, amb formar part de l'afició, amb aquests actes que acabes de dir tu, Marc, trobo que és tan, però tan important que no puc estar més content que aquest Barça ho tingui. Així que segueixi, a veure si segueix així.
2: Gemma.
1: Breument, igual, o sigui, també penso que és fantàstic, així que per no reiterar-me més en el que ja han dit en Sergi i en Martí, o sigui, a mi em sembla que està molt bé, no?, que siguin un mes, no?, que no estiguin... A vegades tendim a idealitzar certes figures al món del futbol
2: i
1: que són com que no es poden arribar a assolir mai, que
2: sí,
1: no són intocables. I clar, doncs ells ens ensenyen, no?, que són gent normal, al final, siguin, no tenen superpoders, encara que a vegades ho semblin, i bé, a mi em sembla molt bé.
2: I, Melina, ja estàs d'acord amb el que diuen els companys? A tu et fan patir una miqueta que s'acostin tant a l'aficionat, tan eufòrics o no?
5: Home, no, al cap i a la fi, l'afició és qui va als partits i qui t'anima. Un camp de futbol sense gent o una final de Lliga sense que hi hagués ningú no seria el mateix. Llavors, crec que és com... retornar als aficionats això que ells els han estat donant durant tot el partit, els han estat animant tant en partits bons, en partits dolents, doncs què més que estar amb ells i celebrar amb ells perquè formen part del club, com deia en Sergi, això demostra que el Barça és més que un club i també és un club, diria que és l'únic que està subvencionat sobretot pels seus aficionats, no? I per la gent que, pels seus socis. Llavors és com retornar-los allò que els socis estan donant cada dia, i no només els socis, sinó la gent que els veu, la gent que els anima i la gent que paga les entrades per poder-los anar a veure.
2: Jo crec que és una bona reflexió el que dius tu, que això fa que el Barça sigui més que un club en aquest cas, en concret, que hi ha altres coses que són qüestionables del Barça, ja n'hem parlat, però aquí, per als jugadors del primer equip masculí, res a dir. Una de les males notícies, però, d'aquesta 29a Lliga que ahir el Barça va aconseguir contra el Real Madrid, va ser que el partit es va jugar unes hores més tard de la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça. Impactant veure aquesta situació. Crec que si era la primera vegada a la història que es vivia que el Barça podia guanyar la Lliga matemàticament contra el Madrid, ostres, no podia ser del tot perfecte. Sempre ha d'haver-hi una petita taca negra, en aquest cas ens sap molt greu, companys, però Hansi Flick va ser amb els seus jugadors. Què us sembla l'acte de l'entrenador Alemany?
4: No, i a més en la porta, que també doncs, se'l va veure molt emocionat abans del partit, però jo crec que s'havia de guanyar aquell partit. O sigui, no només empatar valia per guanyar la Lliga, però s'havia de guanyar no només per guanyar la Lliga i ser campió, sinó també per fer-li aquest detall en el gran entrenador que ha sigut i que serà, espero que fins a 2040 o més, en Hansi Flick.
2: Oh, i tu ja el renovaries per molt més temps, el tècnic?
4: No, sí, 2100, poder.
2: Opa, aquí, vinga. Martí, Gemma, Melina.
1: També, bueno, Martí, si vols tu, com que has intervingut abans...
3: No, és que vull dir, clar, òbviament em sumo a les paraules, o sigui, al final una desgràcia així i que l'entrenador pobre estigui allà al peu del canó i tot, és una mostra més d'això que comentàvem abans, de lo compromesa que està aquesta plantilla tant amb la seva afició com amb tothom. Vull dir, és que no és per fer comparatives, per exemple, estem parlant que això ja obre un altre meló, no hi vull entrar, però a l'Mbappé, per exemple, amb el tema aquest de la lesió, no va ni anar al clàssic, no està ni amb la plantilla, està amb la nòvia allà que el pillen menjant a un restaurant hores abans del partit i tal, i estem parlant de la figura del Real Madrid, i ostres, l'entrenador del Barça que fa hores se li mor el pare, està allà el primer en sortir a la premsa i en donar la cara. No sé, jo estic molt orgullós també, i també com en Sergi, no sé si fins al 2100, però fins al 2040 també t'ho firmo.
2: Fins que es pugui, no?, amb Hansi Flick.
3: Exacte.
2: La Rua, avui... Digues, Gemma.
1: No, simplement que jo també allargaria el màxim possible que en Hansi sigui entrenador del Barça, perquè, de fet, aquesta manera de fer, tant a Alemanya, jo crec que els hi va molt bé, sobretot perquè, com és un equip jove, a vegades és com que es desvien, no?, o que es distreuen. I crec que com que els hi va una mica bé aquesta madura, entre cometes.
2: I tant, sens dubte, perquè els hi marca molt, és molt estricte amb el tema d'horaris, ja s'ha sabut més d'una vegada que hi ha hagut multes per jugadors del primer equip, per arribar tard, però tot i així té aquesta mà de ferro, però alhora és també amb esquerra, perquè molts jugadors parlen, i han parlat durant tots aquests mesos molt bé, de la part humana de Hansi Flick, i jo crec que, bé, és una de les claus perquè la cosa funcioni. Melina, tu per casualitat o la teva parella aniran avui a la tarda a la Rua, que comença ara d'aquí 10 minuts a Barcelona?
5: Doncs diria que no, perquè està a la feina i no sé, que faci el salto i se'n vagi de la feina abans de temps, diria que no arriba, però sí que l'any passat sí que hi va anar.
2: Molt bé, val.
5: No sé quina celebració, però sí que hi va anar.
2: Molt bé, la de la Lliga també queda fet a la Lliga, companys, i els oients que ens escolten, si el Barça guanya els 3 partits que li queden, tornarà a arribar a la fita dels 100 punts, que això diria que només s'ha aconseguit una vegada, i va ser amb el malaurat i Tito Vilanova, que ja ens va deixar fa uns 10 o 12 anys, i per tant això, una altra cosa, celebrar aquest tram final de temporada. Canviant de tema, companys, que ens queda res per acabar la tertúlia esportiva, una acció, anem a categories un pèl més baixes, i és que el Nàstic de Tarragona, els seus jugadors estan a punt de perdre la categoria, estem parlant de Primera Federació, dues categories menys que el Barça, i aficionats, estan parlant no d'aquesta comunió de jugadors i aficionats, i justament com que l'equip no rutlla i va tornar a perdre el Nàstic i està en zona de descens, seguidors van punxar les rodes dels cotxes dels jugadors que havien deixat el seu cotxe particular a l'estadi. Com ho veieu, això?
4: Home, aquí és arribar a extrems, perquè ara penses en la segona, en la Hypermotion, i els del Zaragoza és que haurien de fer el mateix, no? Perquè estan en descens també i poden baixar a primera ref, cosa que el Zaragoza ha sigut un equip mític, no? de segona i de primera, i que baixin ara a primera ref. Aquestes coses són les que és com el que parlàvem l'altre dia d'aquella picabaralla, no? Aquella tertúlia, no?
2: Sí, amb el Saragossa i l'Osca, sí.
4: Amb el Saragossa, justament, no? Que això embruta el futbol, no? I l'esport en general.
2: Comentaris més breus, però també relacions amb aquest tema. Martí, Gemma...
3: condemnar-ho simplement. Està clar que és passar uns límits que són vergonyosos tant pels aficionats com pel club.
1: Tot o mal.
5: És que per tenir una afició així directament, no tenir-ne.
1: Uh-huh. Tot o mal. Sí, no, fatal. O sigui, vergonyós, patètic i lamentable.
2: Sí.
5: Perquè això no tenim en cap moment, és a dir, els aficionats estan per això, no?, per ajudar-te, si punxes en un partit, doncs per estar allà, i diria que això, els aficionats del Barça, els culers, ho feu moltíssim. El fet de, bueno, ha anat malament, però encara tenim esperances de que puguem millorar. En canvi, doncs, els desnàstic ja es veu que no van pel mateix camí.
2: Sí, i aquesta és una situació, a veure si la poden revertir. A més, encara queden 3 jornades, vull dir que esperem que la cosa no vagi a pitjor. L'Uni Girona de bàsquet, i amb això... Quan ens queda, Gemma?
1: Res, 30 segons.
2: 30 segons. Doncs res, l'Uni Girona no va poder, ja ho comentem simplement de passada, va quedar eliminat només per 2 puntets i no s'ha pogut classificar per la final de la Lliga. Des d'aquí, però, donem l'enhorabona a les jugadores gironines perquè han fet una supertemporada, tot i les lesions, arribant també a la fita històrica de la final a 4 a la Champions del bàsquet femení, l'Eurolliga femenina, i bé, per elles ha acabat la temporada, i les pròximes jornades, Gemma i companys, parlarem també de bàsquet perquè arribarà la traca final amb els play-offs de la Lliga.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres anem a acabar el programa. Fins ara. I bé, marxem amb música. Que tingueu un bon dilluns, el que queda. Fins demà. Adéu.

0: t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escolta. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta diada de Sant Ponç, festa local aquí a Tordera, i on l'aplec de Sant Ponç serà el principal protagonista al llarg de tota aquesta jornada. Recordem que al llarg d'aquest matí hi haurà les activitats tradicionals, aquest migdia amb la rossada popular i ja a la tarda amb jocs infantils i també audicions de sardanes. Al llarg de tot el dia, recordar que hi haurà servei continu i gratuït d'autocar amb sortida des del nucli urbà, des del Parc de la Sardana fins a Sant Ponç. Un informatiu al d'aquest dilluns 11 de maig, on també us volem explicar que l'Ajuntament de Tordera ha iniciat el procés de desnonament administratiu de la parada La Barraca al Passeig Fluvial. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa. És una situació que va arribar als tribunals i que s'allarga ja des de fa anys. Ho explicava la regidora d'Urbanisme a Tordera, Bàrbara Vergés.
6: Ara queda pendent un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però sense que s'hagi demanat ni obtingut cap mesura cautelar que suspengui l'eficàcia de la nostra resolució. Per tant, el problema és que, malgrat tenir la llicència extingida, el quiosc o parada, conegut amb el nom més comú, La Barraca, continua ocupant el domini públic situat al Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat, sense cap títol que així ho empari. Per tant, amb els acords que avui sometrem al ple, iniciem formalment el procediment de desnonament administratiu per recuperar aquest espai públic, seguint els procediments o els passos que la secretària ha llegit en els següents acords.
5: D'altra banda, l'Hospital de Calella ha realitzat aquests darrers dies la primera cirurgia robòtica de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. El Servei d'Urologia ha estat el primer a estrenar aquesta nova tècnica. Ho valorava la tecnologia Josep Maria Prats, que és cap de l'unitat d'urologia de la Corporació.
0: Porta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i a la punta dels teus dits en tres articulacions entre el cos, i a més és una visió tridimensional. Però tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant i tallant i trobar-se molt bé, però la cirurgia és menys agressiva per pacient i més segura.
5: L'Alt Maresme estrena noves ambulàncies amb tecnologia avançada. La base de l'Hospital de Calella ja disposa d'aquests nous vehicles. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària, explica que l'objectiu és tenir una gestió més flexible i eficaç perquè puguin arribar amb més ràpid en les emergències.
7: Passat d'un model que veníem dels anys 80-90 on prevalia l'escup en ran, que era recollir el pacient i traslladar-ho ràpidament. En el concurs del 2016 varen professionalitzar aquesta atenció i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i evidentment d'Europa.
5: Pel que fa al temps, esperem un temps bastant estable en aquesta diada de Sant Ponç, amb temperatures sense canvis respecte als darrers dies, amb màximes que fregaran els 23-25 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona diada de Sant Ponç.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Aplec de Sant Ponç és la festa petita de Tordera. Cada 11 de maig, la festivitat aplega la gent del poble al paratge de l'Ermita. I si coincideix en cap de setmana, també gent dels pobles de la Rodalia. Amb la família, amb la colla d'amics, sempre és un bon motiu de retrobada, encara que en Francisco Massó, que des de fa molts anys organitza, juntament amb una colla de voluntaris, els principals actes de la Diada, diu que la tradició s'ha perdut una mica, ja que molta gent aprofita aquest dia de festa per marxar fora de Tordera.
1: Sempre seguit, encara aquesta setmana ho hem comentat amb gent, dijous no vingui ningú perquè és la festa major petita del poble i és quan tot està tancat. I tant, això sí, és una tradició de sempre. El que passa que ara, com que hi ha moltes empreses forasteres, no es compleix tant, i això no està greu, perquè era una tradició que és quan Tordera tancat sempre. Ara molta gent passen, vull dir que no és el mateix que 20 anys enrere. 20 anys enrere de Tordera no hi faltava ningú. Ara molta gent aprofiten per marxar, per comprar, o Girona, i la veritat, o sigui, la gent no viu tant com abans vivia més.
0: En Xico Massó, que així és com el coneix la majoria de gent al poble, recorda la festivitat de Sant Ponç fa uns quants anys enrere, quan ell era jove i ajudava el seu pare amb els preparatius de la festa.
1: Això ja ve de la vida del meu pare. O sigui, jo com era un nano molt petit, doncs anava amb ells, perquè abans a Sant Ponç no hi havia cotxes, tot era anar a peu o en carro. I esclar, llavors què passava? Doncs hi havia l'home de Can Conte, que ell era el que feia la bessura, ell feia els enterros, i com a Sant Ponç, doncs l'Ajuntament ens deia, va, vinga, agafeu tot, i cap a Sant Ponç amb el carro. I bé, a les 7 del matí o quarts de 8, ja marxava cap a Sant Ponç per plantar la rodella, que això sí que me'n recordo, i abans sí que plantaven també un pal d'aquests que havien d'enfilar i agafar una parella de pollastres, anem a dir dalt de tot, que era molt divertit perquè es veu que hi posava una miqueta de sabó i molts pujaven i me'ls relliscaven. O sigui, vull dir que és una tradició que aquesta jo no l'he conegut, és a dir, però me l'han explicat i veu que era molt divertida, i la gent, la joventut era el que es dedicava, i a l'afició, bueno, jo que hi havia uns combats de mil dimonis.
0: L'esplanada de l'Ermita s'omplia de parades.
1: El que sí que tradició era comprar avellanes i cacuets, això sí, perquè per això hi havia en Pito Avellana i hi havia els de Camprona, que ells feien la festa major. Ah, llavors també els xurros, que encara actualment venen la gent d'Hostalric, que també porten xurros, que també la gent tradicional ho fa. A veure, això de la canalla de col·legi també era una tradició amb menys escala cara, perquè ara, escolta, hi van tots i els altres, no tant, però vull dir que sí, venien els firalles que solien venir per la festa major, que eren unes senyores grans i així, i els hi havia vist allà, i poca cosa més, eh? O sigui, bueno, a vegades també algun bar de Tordera, com ara el bar Tordera, o així, també muntaven allà perquè hi havia gent que menjaven, en fi, vull dir que es feien les coses més casalanes.
0: Un dels principals ritus d'aquest dia era pujar a peu fins a l'ermita. La tradició, però, vincula especialment l'aplec de Sant Ponç a tres coses.
1: La benedicció de roses, la missa i la professió. Això és una cosa que molta gent puja a dalt, especialment per això, que hi ha gent com allò ni pujarien, però pugen molta gent. O sigui, esclar, és l'acte principal. Això, abans es feia el rosari, ara no es fa el rosari, perquè per això les coses totes es van escurçant. Però vull dir que abans també, bueno, a les 4 de la tarda es feia el rosari i també hi venia no molta gent, no tant com la missa, però veia Déu-n'hi-do. I vull dir que la benedicció de roses és el típic d'això, perquè després la gent, quan es braien al començament, jo sempre els dic, no corriu tant, si n'hi ha per tothom, veniu, però no, i tothom ho vol de seguida, ho vol al principi, i vull dir que és una cosa que no hi ha pas maneres de poder-los dir, aneu, vinga, de mica en mica, però no, mira, és així.
0: Ara les roses que es beneeixen es compren, però d'on provenien antigament? Doncs dels jardins dels veïns del poble.
1: El dia abans, el meu pare, jo, en Delfín, l'Enriquet Camps i tots els treballadors anaven per les cases de pagès i de les cases del poble que tenien rosers a tallar-los les roses, i llavors les posàvem totes en uns coves i els aportàvem a Sant Ponç. Per això la gent es pensa que ara es fa igual i no és així, perquè, clar, abans les aquestes roses, anem a dir, tradicionals i les cases de viatges, es desfollaven molt. I la gent, macat, no, aquesta no. I perquè eren de casa, doncs allò, ara no, ara, doncs, els comprem, evidentment, perquè hi ha gent, en primer lloc, que ningú vol donar, i en segon lloc, que també feien anar-los a buscar, tampoc n'hi ha. I llavors, ara, què fem? els comprem i els venem a un modi preu.
0: I un cop beneïdes, s'havien de posar sota el capçal del llit, sota el matalàs o a terra mateix, amb objectius protectors i aromàtics.
1: La tradició de Sant Ponç és posar una rosa beneïda sota el matalàs, entre el sonyer i el matalàs. Per quin motiu? Perquè ja, ja saps que tu ja potser no ho has conegut, però abans hi havia matalassos que eren de posades i de coses d'aquestes així. Què passava? Hi havia moltes inxes i puces i coses d'aquestes així. I segons la tradició, pues, la rosa en el llit, això ho evitava. Era una tradició, pues, que, en fi, encara la gent, com venen allà al dia de Sant Ponç, i pregunten, i això per què? Se'ls diu, sota el llit, perquè no hi ha gent xinxes. Diu, ja no n'hi ha. Bueno, però mira la tradició.
0: Després de l'ofici solemne i la benedicció de les roses, hi ha la processó per l'esplanada de l'ermita, amb la participació de les autoritats locals i els gegants. I des de sempre, en cas que hi hagi gent, és tradició que portin la imatge de Sant Ponç als veïns del veïnat i també membres de la comunitat El Rusc, que hi tenen la llar. Tot seguit, acabada la processó, es canten els goig a Sant Ponç.
1: Ja me'n recordo, pues, com hi havia el senyor Esteve Ferrer, anem a dir que era l'ànima dels goig a Tordera. La tradició, ara ja com que hi ha el coro, doncs ja es fa una miqueta més bé, però abans si no hi havia el senyor Esteve no es feien goits, però va, és tradició tota la vida, els goits de Sant Ponç.

0: I arribada a l'hora de dinar, avui no s'entén Sant Ponç sense la rosada popular, tot i que aquesta és una tradició més nova. Abans, les famílies preparaven el dinar a casa i la celebració de l'aplec era un bon motiu per matar algun animal del corral.
1: No. Això va ser una cosa de més cap aquí. Això potser fa 10 o 15 anys que es fa, perquè abans no es feia això. Tothom s'ho portava de casa, això sí, tothom amb la seva nevera portàtil, tothom, els pares i els avis, pues, tothom, escolta, ja preparant el menjar el dia abans a casa, i allà, i tothom a terra, res de taules, com ara, que cadires i tal, tothom a terra. I això sí, el cavall, el carro al costat.
0: Abans de fer-se la rosada, però, la història diu que es preparava el ranxo, una espècie d'escudella. Hem de situar els inicis de la rosada coincidint amb els primers temps del restabliment de la democràcia pels vols dels anys 80 del segle passat. La gran rosada popular la prepara la Comissió de Festes. És gratuïta i compta amb la col·laboració dels comerciants del poble, que cedeixen els ingredients. En mengen més de 2.000 persones, i això no seria possible sense una paella de grans dimensions. La Maria Vinyola, membre des de fa molts anys de la Comissió de Festes, diu que la van encarregar fer a mida i que fan servir una recepta pròpia.
2: Acabat encara vivia en Jaume i amb la Glòria i jo li van dir, mira, per què no ens fem una paella que sigui nostra? I en Acabat, doncs, mira, com ens pagaven un sopar, dic, doncs no ens paguin el sopar. I no ens el, bueno, aquell any no ens el va pagar, però en Jaume va portar un pernil i vam sopar igual.
0: Per tant, la festa es va fer igual, eh? Després de treballar hi va haver també recompensa.
2: Sí. Tenim la llista que tenia en Xampeny, que també l'anem guardant.
0: La recepta de la rosada de Sant Ponç de Tordera, eh?
2: Sí, anem fent igual com el va portar ell.
0: I a la tarda, amb les energies carregades després d'un bon àpat, que no faltin encara les sardanes. Havien arribat a venir fins a 3 cobles. Hi havia, però, qui preferia passar l'estona jugant amb colla als jocs tradicionals. Un dels més típics, recorda en Xico Massó, el tir de la rodella.
1: Que això era una cosa que era molt típica, perquè ja saps que Tordera és un poble de molta tradició de caçadors. I llavors què passava? Pues mira, mon pare havia de fer la rodella de fusta amb un pal de ferro aquí, i per això marxaven tan aviat, perquè havien d'anar amb un canal que ja, si encara algú ho sap, es veu, un canal que plantava la rodella, i llavors allà era tiro la rodella, i pues, hi havia uns premis, entre ells hi havia un xai, entre ells hi havia pernils, vull dir que cada any era el mateix, però vull dir que això sí que era una cosa que la gent no vivia molt, especialment els pagesos i els caçadors, pues, era una cosa que... era molt divertit, perquè tota la tarda i tot el dematí, escolta, mica tiros amunt, tiros avall, i havia mica de perill, com és normal, però ja procuraven, pues, que la gent ja ho sabien, quan ja no hi anava en aquell canal.
0: Ara bé, no hi faltaven les curses de sacs, l'estirada de corda i la trencada d'olles. Aquest últim joc es va deixar de fer per seguretat.
1: Per desgràcia, això era una cosa que jo ho feia, i precisament ho feia molt a gust. Ja, al final ja vam inventar fer olles pels grans i olles pels petits, que fèiem dues d'allò, dues seccions separades. I la veritat, doncs, un dia, doncs, la Gairó, doncs, em va dir, Francisco, això s'ha d'acabar, diu, perquè hi ha un perill, i em va ser molt de greu, però es va deixar de fer. Però, bueno, molts anys fent-ho, i la gent, escolta, disfrutant com corrises de sacs, fent també allò, abans allò amb una canya, un carmel, i la gent l'havien d'agafar amb la boca. O sigui, feien coses, i ells el carrer s'ho passava bé, i nosaltres també, perquè també, i quanta gent hi ha, que cada any venen per allà i diuen, Francisco, que no s'han que no es fan les olles. Nois, ho sento, no. Vull dir, encara hi ha gent que ve perquè, escolta'm, ho voldríem fer-ho.
0: I al vespre, per cloure la festivitat, també hi havia ball, que es traslladava al centre del poble.
1: Pensa que pel dia de Sant Ponç es feien uns balls immensos, perquè, escolta'm, me'n recordo que la tarda, quan que començava a ser l'estiu, doncs la tarda de la pista, però plena de gom, un ball, bueno, molt maco i molt, molt participat. I a la nit, en el claver, tant la tarda com a nit, pues, ple com un ou. S'ha anat perdent, no sé per quin motiu, perquè la gent potser el treballa a la fàbrica i el feixó, però me'n recordo que hi havia uns balls immensos.
0: Tot i que els anys passen i les tradicions evolucionen, a dia d'avui l'esperit original de Sant Ponç encara es manté i els més joves, fins i tot, han posat de moda anar-hi a acampar la nit abans.
1: I abans si anava, això sí, de bon dematí a esmorzar, però això d'anar a passar la nit la veritat no es feia, Vull dir, ha sigut una cosa nova d'ara, que escolten, sí, hi va molta gent perquè a vegades com si va al vespre a preparar una miqueta l'endemà, doncs veus allà que hi ha molta eufòria, la gent, escolta, s'ho passen bé.
0: En Xico Massó espera que hi hagi un bon relleu de gent jove que s'encarregui d'organitzar els actes principals de l'aplec quan els que ho fan ara ja no puguin.
1: Jo demano a la gent que s'inicia i que tingui ganes de fer les coses d'així, anem a dir, voluntàriament, perquè aquí ningú cobra res, si impliqués i pogués continuar fent-ho.
0: Pel poble, eh?
1: Pel poble, i tant que sí, nois, i una tradició que hi ha que esperar tot, almenys que algunes pues, puguin continuar.
0: La tradició també diu que si plou per Sant Ponç, plourà per la Festa Major. Els més grans asseguren que fins avui sempre s'ha complert la dita, així que haurem d'estar pendents del cel aquest proper mes d'agost. Ara bé, que la pluja no deslueixi mai les ganes de la gent del poble per seguir mantenint vives les tradicions. Glòria a Sant Ponç!

ja tornem a ser Sant Ponç. Aquest any una mica millor que l'any passat, però no encara com ens, a tots ens agradaria, perquè encara no podem fer la plec ni ballar sardanes en allà. Per això, a Ràdio Tordera fem un Sant Ponç que ens ajudi a celebrar-ho des de casa. Primer us parlaré de la capella i tot seguit una mica d'història de Sant Ponç. Pertany la capella de Sant Ponç, pertany al bisbat de Girona. És una ermita, és un monument protegit com a bé cultural d'interès local pel municipi de Tordera, propera a la urbanització d'Àgora Park. Sant Ponç és una capella d'origen romànic reconstruïda després d'un incendi. De l'època romànica conserva l'absis semicircular i la nau de volta cilíndrica. Ha sofert diverses reformes que han modificat l'orifici original. La porta d'entrada i l'espadanya són de 1685. L'última reforma, que va ser en el 1729, es va fer amb estil barroc i s'afegí un notable cobert porxat sostingut per 12 columnes d'ordre dòric, totes de pedra tallada. Es varen restaurar l'any 1833. La pica d'aigua beneïda és de 1737 i, malgrat les diferents reformes, el conjunt s'integra força bé. A l'interior de la capella hi havia l'altar major d'estil barroc, de gran valor, amb les figures que l'adornaven perfectament dibuixades i ben tallades per les mans d'un artista. Aquest altar havia estat consagrat el 1735 i contenia una imatge tallada de Sant Pont de gran valor. Actualment és molt senzilla. L'aplec de Sant Pons té moltíssima tradició i se celebra cada any a l'11 de maig. A l'església hi ha dues inscripcions. Una a les finestres on es llegeix 1615 al 15 de maig i l'altra en un carreu de la porta d'entrada amb la data de 1685. Però bé, anem a Sant Pons, que és de lo que es tracta avui. Una tradició relativament recent i no documentada explica que, fugint dels seus perseguidors, Ponç va arribar a Barcelona i que, quan va veure tanta misèria i tantes malalties entre la població, es va posar a preparar pocions amb herbes remeieres que ell coneixia bé, per tal d'alleugerir els dolors. Això li va fer guanyar el respecte i l'admiració dels barcelonins, que a partir d'aquell moment varen començar a celebrar una fira d'herbes amb el seu honor. I Sant Ponç es va convertir així en patró dels arboristes i apicultors. Sant Ponç és un dels sants que ha gaudit de més popularitat en els instruments locals de casa nostra des de molt antic. Ja com hem dit abans, és el patró dels herbolaris i dels apicultors i alhora és invocat com a especial advocat contra les plagues de puces i xinxes. Tot i que el martirologi romà registra la seva festa el 14 de maig, popularment es celebra el dia 11, tal com també ho registra el calendari de l'ermità, que en aquest cas i obsessionalment no segueix el martirologi, sinó la tradició religiosa popular de casa nostra. Els experts en hagiografia situen el martiri de Sant Ponç a l'any 258, durant la persecució efectuada durant el temps de Valerià i Gallier a la població de Thimiez, i fou bastida l'abadia de Sant Ponç de Simier, edificada molt i prop de la població de Nice.

En el segle XIV, el papa Joan XXII, que va morir a Avinyó el 1334, va ordenar que les relíquies del sant patró d'herbolaris i apicultors fossin traslladades al Llenguadoc, on el sant pare va disposar l'estructuració d'una nova població que es va dir Saint Pons de Tomieres. Allí, en el monestir de Tomieres o Tomeres, hi foren acollides les relíquies del sant màrtir. Mira, jo havia llegit una biografia de Saint Pons. En aquí no ho he trobat, però us ho vaig a dir. A Saint Pons diu que el seu martiri va ser que salvaren menjar les puces i les xinxes. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, pobre home. El culte a Saint Pons màrtir s'estengué especialment a partir de l'any 937 a diverses poblacions. I a no trigar, la devoció de Saint Pons es va propagar arreu de Catalunya i amb tanta força que aduc els pagesos i els frares a una de les herbes qualificades de santes, atesa la seva eficàcia que tenien, li varen donar el nom de Remei de Saint Pons i a un altre el nom de Poniol, herba de Sant Poní o també herba de Saint Pons. Amb la fumigació de l'herba de Saint Pons, convenientment assecada, els monjos i els pagesos feien fugir les puces i xinxes dels dormitoris, masos i corrals, ja que la menta polegium és una planta molt rica en essències, especialment en polagona. Semblant de la menta, creix amb facilitat a les vores de les rieres, dels canals i particularment en indrets molt humits. El poniol, o poliol, també gaudeix moltes propietats digestives i ajuda a netejar la bilis. El caputxí fra Jacint de Sarrià, l'any 1751, mentre estava al convent de caputxins de Vilanova de Cubelles, va escriure sobre l'herba de Saint Pons això: té el gust picant i algo d'amargor, és calent i sec i mata les puces fent fum de dicta planta. Ho detecto i si les ovelles se'n mengen, quan és florit, després valen. Mentre que en el famós llibre del prior que publicà fra Miquel Agustí a Barcelona a l'any 1617, es va notar que el poniol bullit amb vi blanc és admirable per provocar i fer venir la mesada a la dona. Cuit amb vi blanc i begut, mitiga el dolor de la ciàtica. En la tradició molàstica es solia donar aigua de poniol quan els religiosos tenien mal de ventre, i ateses les propietats curatives d'aquesta planta, els frares catalans solien afirmar tal d'adagi: el poniol és la flor del consol, ja que és una herba remeiera molt eficaç per alleujar el mal de ventre. A forces indrets de Catalunya, la celebració de Saint Pons ha estat molt viva fins no fa masses anys. Al costat de la tradicional Fira de la Mel i de les Herbes Remeieres, situada a l'entorn de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona i de la plaça de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, el màrtir Saint Pons ha estat molt particularment venerat. Finalment, entre els altres indrets, Sant Pau Pons fou venerat a la capella de Sant Marc, edificada a extramurs de la ciutat de Manresa, on antigament es cantava una de les estrofes dels Goig, que deia: tota herba que és beneïda en el dia de la vostra mort lleva les xinxes la vida, les quals no es molesten fort. Aquest dimarts, Saint Pons, a l'olor de les herbes, tornarà a Barcelona. Aquest dimarts, el patró dels herbolaris i apicultors, i com és tradicional al carrer Hospital i a la plaça Sant Agustí, al districte de Ciutat Vella, s'instal·laran durant tot el dia, de 9 de matí a 9 del vespre, parades de venda d'herbes, confitures, mels, dolços i regalèssia. A d'altres punts de Barcelona també hi haurà altres files de fires de Saint Pons, tot i que no tan grans com la de la plaça Manyer i Flaquer, al barri del Ferró,
o la de la plaça Bella Dorita, al davant del Molino, en el Poble Sec. I aquesta, ara últimament, també tenim que a la Fira de Sant Ponç ha experimentat una revitalització, i que cada cop adquireix més importància la mel. L'Associació d'Apicultors de Barcelona i l'Associació Catalana d'Apicultors organitzaran degustacions de mel a la seva parada. També hi haurà tallers infantils sobre apicultura. Per la seva banda, l'Institut Milà i Fontanals, que té la seva seu al carrer Hospital, organitzarà durant tot el dia actes científics sobre la mel i les herbes remeieres. Sant Pol Pons de Cimier sembla que no es va moure mai de la Gàl·lia. Diuen que va viure el segle III i que va morir martiritzat cap al 258 a Themenelum, l'actual Cimiers, prop de Niza. La llegenda del sant argumenta que, tot i que venia de família pagana, va convertir a molts fidels. També es deia que la seva intercessió havia permès molts miracles. Al segle X les seves relíquies van ser transportades, com ja us hem dit abans, al monestir de Tomeres, al Llenguadoc. Per això també es diu Sant Pons de Tomieres. Sembla que no va passar mai per Barcelona. Però hi ha una llegenda que explica que Sant Pons va arribar a la ciutat fugint de la persecució romana. I com que va trobar molts malalts, es va posar a sanar-los amb l'ajuda de les herbes remeieres amb molt d'èxit. Per això el varen convertir en patró d'herbolaris. La seva imatge es venerava a l'Hospital de la Santa Creu i més tard es va traslladar a l'església de Sant Agustí Nou. És per això que la fira s'organitzava al carrer Hospital, a prop de la imatge de Sant Pons. A l'església de Sant Agustí, aquest dimarts, a les 11, se celebrarà la tradicional missa en honor a Sant Pons, en la que es beneiran les herbes remeieres. Bé, fins aquí aquesta petita història que jo em va semblar dient preparar, i vos desitjo que passeu un dia de Sant Pons el millor possible. Esperem. A veure, aquest any ja hem millorat una mica respecte de l'any passat. Esperem que l'any que ve ens puguem trobar tots en l'aplec. En allà puguem ballar sardanes i continuar aquesta tradició tan nostra que per tota aquesta cosa de la pandèmia ens ha quedat, si no paralitzada, bastant trencada. Moltes gràcies a tots i ja ho sabeu. En aquí estem per ajudar-vos a passar el dia i celebrar-ho des de casa de la millor manera possible.

I tot això, doncs, la voluntat també té de generar un dinamisme, una activitat social i de municipi que faci caliu, no? I que busca una miqueta no perdre la celebració d'aquest dia tan nostre. I per això, doncs, també amb tota la gent que comparteixi imatges, vídeos, doncs, de totes aquestes activitats i celebració de Sant Ponç a través de les xarxes, doncs, també hem organitzat un petit sorteig de vals, diguem-ne, per poder adquirir productes a les botigues, doncs, que normalment col·laboren amb l'Ajuntament per l'organització de Sant Ponç, i dintre, doncs, d'una campanya de suport en el comerç local, doncs, que creiem que en aquests dies tan difícils i complexos, doncs, també era important, doncs, que poguessin fer-ne partíceps i traslladar més enllà de la festivitat, doncs, també fer-ho possible amb el comerç de Tordera.

0: Molt bon dia, molt bon dia de Sant Ponç. Ens trobem aquí perquè hi ha moltíssima gent fent cua per l'arròs. I nosaltres doncs estem aquí a primera fila perquè acaben de tirar les gambes a l'arròs. I estan remenant aquestes pales gegants i doncs esperar que es vagi coent i que ens la puguin servir. Nosaltres mirarem, a veure, preguntarem a la gent que estan fent cua, a veure què els hi ha semblat totes les activitats que hi han hagut aquest dematí i llavors... A veure, doncs bé, doncs ens trobem ja aquí amb una de les cues, perquè no sé pas quantes cues hi ha, perquè no ho he mirat, però amb una de les cues, hola, bueno, bona tarda o bon dia encara.
1: Bona tarda, perquè encara no hem dinat.
0: I tant que sí, hem de dir que són les 2:15 en aquests moments.
1: És Sant Ponç.
0: És Sant Ponç, i tant que sí. Acaben de tirar les gambes a l'arròs, o sigui que de seguida estarà. Com heu viscut aquest matí a Sant Ponç?
1: Doncs molt bé, la veritat, i diferent. M'ha agradat molt perquè veig molta gent jove.
0: Sí.
1: Que feia temps que no veia tanta gent jove.
0: És veritat, això és el que he vist també.
1: Gent jove que s'ha quedat a dormir, gent jove que està amb les seves colles, no només la gent de sempre, vull dir que segueix les generacions, sí. I estan fent cua per l'arròs, que també és bona cosa.
0: És important, eh?
1: Està molt bé.
0: Gràcies. Parlant de cua, bueno, jo veig aquí una cassola força grossa. Hola! Per quanta gent?
2: La cassola pot ser grossa, però bueno, hi ficarem per 6 persones, no som més.
0: Sí. Bueno, doncs ja diuen que hi ha un tiquet pel poc i tiquet pel molt, o al revés, no?
2: Al revés, també, sí.
0: Bueno, com esteu visquent, Sant Ponç?
2: Bé, molt bé, molt bé. Jo també he vist molta gent, moltes tendes de campanya, molta gent que s'ha quedat a dormir. Nosaltres hem vingut a les 8 per agafar puesto i per poder esmorzar. Doncs bé, bé, un dia fa un dia fantàstic, veu massa de sol per estar aquí a la cua, però bueno, estem molt bé.
0: Molt bé, doncs felicitats i bon Sant Ponç.
2: Gràcies, gràcies.
0: Doncs bé, tenim ara aquí una colla de joves, estem en ple sol, amb el plat que estan esperant per l'arròs i s'estan fent aire, això és com un bano antigament, no? Doncs encara serveix el bano. Escolteu-me, hola, què tal?
3: Hola.
0: Aquí fent cua, no? Des de quan esteu fent cua?
3: Ja portem mitjoreta, no? Més o menys.
0: Mitjoreta, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs encara falta una miqueta, perquè ara són, en aquests moments són les 2:20.
3: Bueno, es farà esperar, però serà bona, serà bona.
0: Sí. I tant, que serà bona. Bueno, que vagi de gust.
4: Hola. Hola, bones.
0: Escolta, també t'estàs fent vent. Per quanta gent vens a buscar l'arròs?
4: Pues mira, som un grupet de, crec que 15 persones, 20,
0: sí.
4: Més.
0: Sí. Què dius?
4: No, amb els teus pares.
5: Sí, 20.
4: Amb els teus pares, que tenim una olla i tot.
0: Una olla?
4: Sí, portem una olla. Portem molts plats i una olla.
0: Bueno, però és que aquests plats, si els ompliu, com els aporteu després plets?
4: Això serà una aventura. Per mig del bosc.
0: Doncs vinga, a gaudir, bon Sant Ponç.
4: Igualment, eh, sí.
0: Doncs tenim aquí unes jovenetes que estaven assegudes a terra. Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hem de dir bona tarda perquè el sol aquí pica molt, són quasi 2:15, esteu fent cua per l'arròs.
6: Sí.
0: Escolteu-me, per quantes persones veniu a buscar l'arròs?
6: Jo per mi i sí. Per la meva família.
0: Molt bé, que sou colla també.
6: Ja igual, a plan, tots venim per la família.
0: Sí. Bueno, què us ha semblat de tot el que s'ha fet aquest matí aquí a Sant Ponç?
6: Ha sigut molt maco.
0: Sí, us ha agradat?
6: Sí.
0: Doncs bueno, ara falta l'arròs, poder dinar, i a la tarda es fan moltes coses encara, eh?
6: Sí.
0: Doncs a gaudir-ho.
6: Vinga,
0: adéu. Doncs bé, seguim aquí, ens estem rostint a la cua esperant l'arròs. Tenim unes joves que han passat la nit aquí.
6: Sí.
0: Escolta, què tal?
6: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Com heu passat la nit?
6: Bé, hi ha hagut bon ambient, hi havia bastant de jovent, suposo que al ser divendres al vespre ha afavorit que vingués més gent.
0: Sí, sí, sí.
6: I, bueno, diferents grupets, cada un amb la seva colla, músiques variades i...
0: I passar-s'ho bé.
6: Sí. Dormit poc, però està bé.
0: Ah, això t'anava a dir poc. Heu dormit poc perquè heu despertat amb els ocellets cantant?
6: No, hem despertat amb els sorolls dels cotxes que ja arribaven. Perquè a les 7 del matí hi havia gent plantant taules.
0: O sigui que no hi ha hagut temps d'escoltar els ocellets.
6: No, pràcticament
0: no. Doncs vinga, doncs ara esperar que us posin l'arròs.
6: Moltes gràcies.
0: Felicitats, com sempre.
6: Sí.
0: Doncs bé, ara ens canviem de llista perquè aquí hi ha moltes cues, la gent, estem ja tots mig rostits i tenim una jove. Hola, què tal?
7: Hola.
0: Escolta, jo veig que tens aquí una cassola molt grossa, per quanta gent són a la taula?
7: Doncs som 6.
0: Sou 6?
7: I en farem prou, no?
0: Home, a més,
7: sí.
0: ja diuen que només és un tastet de l'arròs.
7: Sí, a més hem portat vermut, una mica de pica-pica, tal.
0: que bé que us ho passareu.
5: Entrevista, no? En directe, mira, mira, que col·laboraràs.
0: Què tal us ho heu passat aquest dematí?
5: Molt bé, hem arribat a les 11, més o menys. Hem estat per aquí, buscant lloc. Molt important això de buscar lloc.
0: Sí, sí.
5: Vam a calcular que l'ombra dels arbres, que s'estigui bé.
0: Clar, i després de dinar, que pugueu fer una mica la migdiada, potser també no.
5: Jo és el primer any que vinc, sí? I la veritat que superbé.
0: Que estàs molt content.
5: Tornaré, sí. Tornaré.
0: Què me dius? D'on vens? No ets de Tordera?
5: No, de fet, jo tinc uns amics que són de Tordera i per això he vingut, per venir, sí? Perquè ens han proposat venir aquí, a la plec de Sant Pons, però jo sóc de Girona.
0: Ets de Girona, sí. I bueno, doncs un ambient molt diferent de Girona aquí, no?
5: Sí, però molt bon ambient. Molt familiar.
0: Jo veig que hi ha moltíssima gent, eh?
5: Sí.
0: Doncs gràcies i a gaudir del dia.
5: Gràcies.
0: Seguim ara aquí a la cua, la veritat és que fa molta calor. La gent abans, algú porta paraigua, ha sigut molt precavit. I ara tenim aquí una colla de joves. Hola, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Escolta, jo te veig aquí amb dues cassoles. Quanta gent sou a la taula?
8: Pues uns 15 o uns 20,
0: uns 15,
8: no sé, no sabria dir-te.
0: No. M'imagino que heu portat altres coses per dinar.
8: Sí. Patates, olives,
0: vale,
8: una pila de coses.
0: Heu passat la nit aquí?
8: No, nosaltres no.
0: Però n'hi ha un que sí, hola, eh?
8: Jo sí.
0: Heu passat la nit aquí?
8: Jo he passat la nit aquí.
0: Explica'm una mica què has fet aquesta nit.
8: Bueno, doncs, hem estat tots junts, hi havia molta gent.
0: Quanta colla eren tots junts?
8: No sé, molts adolescents.
0: Ah, i us ho heu passat molt bé, eh?
8: Sí. Molt bé.
0: Per repetir una tranya. Que
8: sí, l'any que ve repeteix.
0: Molt bé, doncs felicitats. Doncs seguim aquí amb una de les cues, perquè ens anem canviant, no sé si hi ha 7 o 8 cues, perquè això, hi ha moltíssima gent.
9: Déu-n'hi-do.
0: Tenim uns joves. Hola, què tal? Des de quan esteu fent cua?
9: Doncs mira, des de la una, entre la una i dos quarts de dues.
0: Molt bé. I aquí a ple sol.
9: Déu-n'hi-do.
0: Perquè avui un dia estupendo. Però estupendo per estar aquí parats, no?
9: Ah, exacte, per estar aquí parats.
0: A la nit, què tal? Expliqueu-me, heu passat la nit aquí?
10: Sí, l'hem passat aquí.
0: I què tal? Explica'm.
10: Bé, bueno, és el primer any que jo em quedo a dormir i la veritat m'ho he passat bastant bé.
0: Sí, éreu molta colla, perquè vosaltres aneu per colles tots.
10: Sí, érem un grup de 13, 14.
0: Uns 13 o 14, i que fèieu música i ballar,
10: sí.
0: I veure. I el dematí com heu despertat? Cantant els ocells o què?
9: Mira, precisament sí, ho hem escoltat els ocells.
0: Ai, que il·lusió, no?
9: Sí,
0: els... Que te despertin els ocells cantant.
9: Sí, home, és maco, sí.
0: Doncs vinga, doncs esperes que ja ens posin l'arròs.
9: Sí, abans això. Sí, exacte. Moltes gràcies.
0: Bon Sant Pons. I això sembla que ja comencen a repartir l'arròs. Doncs bé, amb aquest aplaudiment se suposa que ja comencen a repartir l'arròs i nosaltres doncs estem ja quasi al final d'una de les cues, però hi ha moltíssima gent i tenim una jove. Hola, què tal?
11: Bones.
0: Escolta, ens dirà des de quan esteu fent cua vosaltres?
11: Ara de fer uns 20 minuts.
0: O sigui que sou dels últims que heu arribat.
11: Sí.
0: Bueno, però costarà arribar allà dalt, eh?
11: Segurament.
0: Costa
11: ja anem, molt. Ja anem fent torns.
0: Sí.
11: Ens hem repartit amb el grup que som i mira.
0: Exacte, quan sou? Perquè jo veig que aneu carregats amb cassoles.
11: Sí, perquè som uns 8.
0: Llavors un té,
11: sí, llavors, exacte,
0: una mica de cada un i ja està. Llavors,
11: ja, I ens ho anem repartint llavors, després.
0: I porteu coses.
11: Sí,
0: i...
11: hem portat pica-pica, sí. I hem portat allò per beure aigua.
0: Exacte, una mica de tot. Eh?
11: Sí.
0: Què us sembla totes les activitats que hi ha hagut aquest matí?
11: Molt bé. Vull dir, nosaltres realment hem arribat, que eren les 11 i mitja o així, ens hem posat una mica lluny perquè ja hi havia molta gent.
0: Sí.
11: Però molt bé, hem vist la fila dels gegants, tot, i bueno,
0: molt bé.
11: Ha estat molt bé.
0: Doncs molt bé, doncs moltíssim. Moltes gràcies i bon Sant Pons perquè promet, perquè aquesta tarda encara hi ha més festa, eh?
11: Sí. A veure què tal.
0: Bon dinar.
11: Merci.
0: Doncs bé, amb totes aquestes opinions i ja estem veient la gent que van amb els seus tàpers, amb l'arròs, nosaltres acomiadem aquest Tordera en directe des de Sant Pons. Aquesta vivència aquí a Sant Pons és impressionant perquè hi ha moltíssima gent, fa un dia preciós i tothom n'està gaudint. Fins aquí, us ha parlat Maria Dolors Oliveres, adéu-siau.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta diada de Sant Ponç, a festa local aquí a Tordera, i on l'aplec de Sant Ponç serà el principal protagonista al llarg de tota aquesta jornada. Recordem que al llarg d'aquest matí hi haurà les activitats tradicionals, aquest migdia amb la rossada popular i ja a la tarda amb jocs infantils i també audicions de sardanes. Al llarg de tot el dia, recordar que hi haurà servei continu i gratuït d'autocar amb sortida des del nucli urbà, des del part de la Sardana fins a Sant Ponç. Un informatiu al d'aquest dilluns 11 de maig, on també us volem explicar que l'Ajuntament de Tordera ha iniciat el procés de desnonament administratiu de la parada La Barraca al Passeig Fluvial. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa. És una situació que va arribar als tribunals i que s'allarga ja des de fa anys. Ho explicava la regidora d'Urbanisme a Tordera, Bàrbara Vergés.
2: Ara queda pendent un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però sense que s'hagi demanat ni obtingut cap mesura cautelar que suspengui l'eficàcia de la nostra resolució. Per tant, el problema és que, malgrat tenir la llicència extingida, el quiosc o parada, conegut amb el nom més comú, La Barraca, continua ocupant el domini públic situat al Passeig Fluvial i al Parc de l'Amistat, sense cap títol que així ho empari. Per tant, amb els acords que avui sometrem al ple, iniciem formalment el procediment de desnonament administratiu per recuperar aquest espai públic, seguint els procediments o els passos que la secretària ha llegit en els següents acords.
1: D'altra banda, l'Hospital de Calella ha realitzat aquests darrers dies la primera cirurgia robòtica de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. El Servei d'Urologia ha estat el primer a estrenar aquesta nova tècnica. Ho valorava la tecnologia Josep Maria Prats, que és cap de l'unitat d'urologia de la Corporació.
3: Porta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més autonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits en tres articulacions entre el cos, i a més una visió tridimensional. Però tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, en el qual la cirurgia és menys agressiva per pacient i més segura.
1: L'Alt Maresme estrena noves ambulàncies amb tecnologia avançada. La base de l'Hospital de Calella ja disposa d'aquests nous vehicles. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària, explica que l'objectiu és tenir una gestió més flexible i eficaç perquè puguin arribar més ràpid en les emergències.
4: Passat d'un model que veníem dels anys 80-90, on prevalia l'scoop and run, que era recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament. En el concurs del 2016 vàrem professionalitzar aquesta atenció i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i, evidentment, d'Europa.
1: Pel que fa al temps, esperem un temps bastant estable en aquesta diada de Sant Ponç, amb temperatures sense canvis respecte als darrers dies, amb màximes que fregaran els 23-25 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona diada de Sant Ponç.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Bueno, que viu a Mataró i, per tant, podrem parlar amb ell, que ens expliqui una mica més coses sobre les tenores i les tibles i, a més, que ens parli una mica d'aquesta conferència que tindrem el proper dissabte a les 18:30. Mentrestant, i mentre truquem per telèfon, escoltarem a Mecano amb una cançó que a mi m'agrada molt, que es diu Hijo de la Luna, perquè hi ha un poema de Lorca que parla també de la lluna i del fill de la lluna i tot això, i m'agrada molt.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Moltes gràcies per haver-se...
1: De res, de res. Estic una mica fònic, ja ho sents.
0: Bueno, cap problema. Vull dir, tampoc ja anirem xerrant, però vostè tranquil. Vull dir, se sent perfectament, eh? Bé, encara que estigui una mica fònic. Bé, sí. Doncs gràcies per haver volgut estar aquí aquesta tarda amb nosaltres, amb un programa que es diu Això és cultura i parlem de coses, de temes culturals. Doncs... Començarem al principi. Vostè és un luthier i a vegades quan sentim aquesta paraula creiem que són luthiers els que arreglen pianos o violins, però la paraula té un sentit molt ampli. Vostè ens pot dir, explicar una mica més perquè l'audiència tingui clara què és un luthier?
1: Bueno, un luthier és una persona que es dedica a construir i també a reparar, però el seu, la paraula luthier, és construir instruments de vent, ai, de corda. D'aquí ve la paraula. El luthier és pel abans era el laúd i van treure aquesta paraula, el luthier, per dir aquest fa el laúd, després s'ha aplicat al violí i al final, amb el que fa clarinets, per exemple, no li poden dir clarinetista perquè el clarinetista és el que toca.
0: Ah,
1: i llavors,
0: clar.
1: Doncs, clar, llavors van adoptar el luthier a tota persona que fa un instrument.
0: Ah,
1: i llavors representa que tots els que fem instruments, no, però som luthiers.
0: Molt bé. Jo volia deixar-ho clar perquè sempre que es parla de luthier, moltes vegades es pensa en un piano o en un violí, no? Perquè sempre...
1: Més que tot el violí, un violí.
0: És un violí,
1: sí. És la paraula més exacta. Exacte, més adient, sí.
0: Bé. Vostè es dedica a construir no violins ni pianos, vostè es dedica a construir tenores i tibles, però aquesta no ha estat sempre el seu ofici. Quan comença?
1: No, jo vaig començar l'any 78.
0: Bé. I per què comença a fer aquest treball?
1: Bueno, va ser pràcticament per accident, per dir d'una manera. Perquè venia a mi a passar una estona al taller un bon home que llavors era més jove que jo, però tenia 74 anys, i escoltava la ràdio, van tocar una sardana i em diu que és bonica la sardana aquí que allà. Diu, jo havia tocat la tenora, però esclar, després ja es va jubilar i tot, i diu, vaig haver de tornar-la perquè no era meva i em volia tenir una perquè com que no haig d'anar enlloc, però a casa per tocar el cant dels ocells o alguna cosa, aquestes m'agradaria molt. Diu, però he buscat per tot arreu i no en trobo cap, ni de nova ni de vella. I jo li vaig dir, bueno, no us amoïneu, ja us en faré una, així mateix li vaig dir. Aquí va venir tot el tinglado. Llavors la feina va ser meva per trobar-ne algú que me la deixés. Però bueno, són aventures d'aquestes de la vida, que quan ets jove no et dones compte del perill.
0: Bueno, mira, gràcies a aquesta idea, vostè en aquest moment construeix, si no hagués hagut aquest senyor, no? Vull dir...
1: Si soc meu, d'aquí 2 anys farà 50 anys que ho faig.
0: 50 anys, clar, perquè es diu que el setà... Bueno, no, d'unidó, vull dir 50 anys fent aquests instruments. Quan sentim a parlar, com que aquest programa és una mica cultural, doncs jo normalment intento que la gent aprengui coses, també. I sí. També sabem que els instruments són de diferents tipus, de corda, de vent, de fusta, de metall... I aquests que vostè construeix, on te'ls posaríem? A quina família els posaríem?
1: Encara que n'hagi fet algun de metàl·lic,
0: sí.
1: El meu és el de fusta.
0: Ja.
1: Instruments de fusta.
0: Instruments de fusta. És a dir, que tot i que bueno, les tenores i les tibles són instruments que es fan servir a les cobles per tocar sardanes,
1: sí.
0: Però són instruments exclusius de les cobles? Només es fan servir les cobles?
1: No, avui dia que estan afinats i estan bé, serveixen per fer concert de piano, amb violins, avui dia és bastant, i s'adapta a Girona, per exemple, com fan el concert de final d'any, fan un concert, doncs hi ha l'orquestra de corda,
0: sí.
1: I hi ha la cobla principal de la Bisbal, i toquen
0: sí.
1: Junts.
0: Ja.
1: Doncs vol dir que ara, abans no, perquè estàvem bastant desafinats i faltaven claus i era bastant impracticable, per dir d'una manera. Però em diria que estan modernitzats i porten el sistema bohem, com els clarinets, perquè abans el que agafava una tenora havia de pensar que els anava al revés dels altres instruments i ara no, ara ja està adaptat, que tots són iguals en aquest aspecte. doncs llavors esclar, estan per tot arreu.
0: Vale, és a dir, perquè...
1: Sí, esclar, que el seu és la sardana, és els aplecs i els concerts de sardana i les sardanes de plaça, això és el seu, però també serveixen per altra cosa.
0: Clar, perquè, és a dir, jo quan pensava en això, pensava, possiblement molts de nosaltres pensem que les tenores i les tiples són instruments que només es fan servir per les coples, però jo pensava, segurament sí, sí, que en algun moment sí, també el cap de fi és un instrument de fusta, per tant, segurament que en algun moment alguna orquestra els deu de tenir.
1: Sí, no? Sí, sí, ja estaven tocant jazz i tot.
0: En jazz també?
1: Sí, sí. En jazz també ja l'he anat. Tota la copla ha tocat una partitura de jazz, doncs també l'ha tocat. Vull dir, són més polivalents ara. Abans eren molt limitats, abans eren per sardanes i prou.
0: Això deu ser perquè els músics ara actualment deuen de fer més d'una cosa, no? Deuen de tocar més de diferents tipus de música. Suposo.
1: No, això és perquè hem adequat els instruments a el que és avui dia.
0: Ah.
1: Perquè ja et dic que abans, els anys 60 i 70 i així, els instruments aquests només estaven a les sardanes i prou, eh?
0: Ja.
1: No sortíem d'aquest món, perquè cada músic s'hauria d'adaptar, perquè un tenia una afinació, l'altre una altra, els que hi havia no eren... No sé una cosa com explicar-ho, no és per criticar els... Perquè vam copiar els antics, però els músics també hi ha una cosa molt important. Els músics, quasi tots, abans eren autodidactes. Entens? I avui dia no, avui dia doncs venen, tenen formació professional, van a escoles i són més exigents, per dir d'una manera, els d'avui dia.
0: Clar, perquè deuen d'estudiar. I a l'estudiar...
1: Ah, exacte, exacte.
0: Deuen d'anar al conservatori, llavors el fet d'anar al conservatori...
1: Ah, exacte, sí, sí, sí, sí.
0: Tenen una visió més àmplia de la música, no?
1: Ah, exacte.
0: Bé, sabem que les seves tenores són més lleugeres que les clàssiques, parlant ara que parlava vostè també de les clàssiques. Les clàssiques pesaven 900 grams i les seves pesen 750 grams. Vostè va substituir l'alpaca per l'acer inoxidable i l'alumini, sí, i les seves cinc tenores han significat un pas endavant en la història d'aquest instrument, no? Com se li acudeix a vostè dir, bueno, doncs ara ja canviem-ho, faig servir uns altres materials per aconseguir que siguin menys pesades. Per què?
1: Sí, això...
0: Tranquil, tranquil.
1: La culpa és dels músics.
0: Ah,
1: perquè,
0: vale.
1: Esclar, són els que venen al parell i em diuen, escolta'm, com ho vas fer per solventar aquest problema o aquest altre? Però miri, aquí mateix li diré una cosa. Per exemple, les claus d'una tenora, la peça petita...
0: Sí.
1: Sí, hem de tenir en compte que... A veure, un moment... Ah, sí, que totes les claus de la tenora fetes amb alpaca,
0: sí,
1: totes les claus, fan 420 grams.
0: Colin.
1: I les mateixes claus fetes amb cera inoxidable, igual una tenora igual que l'altra, de 420 passa a 324. O sigui, quasi 80, 90, 94, 96 grams menys, quasi 100 grams menys. Les claus només.
0: Fixes.
1: I llavors, si agafem una campana d'alpaca que feia 280 grams i passem a la de del duro alumini que fa 110, doncs clar, llavors se lleugereix el pes de la tenora, però lleugereixes el problema del braç del músic, eh?
0: Oh, clar, molt important, no? Molt important.
1: Pues, no, i tant. Tots vostè li parla, no? Els músics hem fet moltes innovacions i comprovacions, i hem doblat les claus, i hem fet facilitar les notes i tot, i ningú, quan li preguntes què, la innovació, ningú diu, oh, és que ara, mira, ara el res sostingut està doblat i el puc fer pels dos cantons, o el ciremol està doblat i el puc fer pels dos cantons. No, tots diuen, oh, i el pes de la campana.
0: Ah, vale. Clar, bueno, clar, perquè a vegades quan toquen força estona i llavors, clar, els braços
1: esclar,
0: també es deuen de cansar.
1: Esclar, sí. Jo vaig fer-ho el 2010 i va ser una prova. La primera prova va sortir fatal. Però com que jo continuo, llavors vaig trobar a tres de l'alumini, hi ha alumini, hi ha dur alumini, que és el que fan servir els avions. Llavors aquest té un trinc molt més, té més trinc que no pas l'alumini, que és un trinc mort, poc toc, saps què vull dir? No té trinc. Yeah. Llavors, per comptes de fer d'alumini pur, és dur alumini, que és molt més dur. I llavors, clar, quan el repulses contra el motllo, encara l'endureixes més. I llavors ja, a veure si algú és capaç de dir toques amb el pac o toques amb l'alumini. Es diu alumini encara que sigui dur alumini, entenem-se, eh? És igual.
0: Ja,
1: eh?
0: Vale, és pa...
1: Doncs no hi ha ningú que digui, hòstia, la Bisbal ha perdut perquè toquen campanes d'alumini. No, la Bisbal toca igual que abans i tothom igual. I el 80 o 90% de tots els músics han canviat la campana.
0: Ja.
1: Entens?
0: Que sí, vull dir, bueno, realment això són millores, no? És a dir, vostè
1: home,
0: com a fabricant d'instrument ha anat intentant millorar que els aquests instruments anessin millor per tot, no? Per sonar millor i segurament perquè els músics poguessin treballar d'una manera més confortable, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, és aquesta la veritat.
0: Bé,
1: és aquesta la veritat.
0: El títol de la conferència d'aquest dissabte porta és de la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la tenora. I què ens explicarà vostè aquest dissabte? Què podrem anar a escoltar? Què en sabrem més?
1: No tinc res preparat.
0: No tinc res preparat, molt bé.
1: No, perquè hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, si tu et preguntes, si tu et fas un guió, per dir d'una manera, potser et pregunta una cosa que no està, que tu no la tens. Ja t'ha desvirtuat tota la conferència. En canvi, si va sobre la marxa, ja va sortint. Ja tinc prou experiència amb els anys de no fer cap guió enlloc. I mira que n'he fet de xerrades, eh? Aquesta ja pot ser la número 10 o 12.
0: Bueno, vull dir, en realitat serà més que una conferència, serà un col·loqui, no? Serà anar intercanviant informació depenent
1: esclar,
0: del que hagi de demanant la gent, no?
1: Perquè imagini's que jo vingui en raona i explico moltes coses. Hi haurà molta gent que es quedarà amb dubtes i no gosaran a preguntar. En canvi, si és obert, que pregunten, els hi solventes el dubte que tenen.
0: Ja,
1: per això
0: ja,
1: vaig demanar una pissarra i un rotulador per explicar-ho, perquè de vegades n'hi ha més, va més bé un croquis, petit croquis, que no pas haver de dir una paraula i ho expliques d'una manera que ho entenen més bé.
0: Jo penso que sí, bueno, vull dir, jo penso que serà molt, molt atractiva perquè respondrà a totes les dubtes que pugui tenir la gent que vagi a escoltar-lo. Vull dir,
1: sí.
0: Serà un intercanvi d'informació, no?
1: Sí, normalment, quan faig aquest tipus de xerrades, ve l'Enric l'Urtí i llavors ell toca, tant perquè no sigui tan pesat, sinó que ell toca, però com que és un dissabte no pot venir.
0: Oh, vaja.
1: Sí, és un dissabte i toquen, no pot pas deixar-ho.
0: Clar, vull dir, segurament que deu de tenir feina el dissabte, clar.
1: Clar, sí, no que tots els dissabtes, sinó malament.
0: Ja, sinó malament. No sé si es vol afegir alguna cosa més, vull dir, sobre el que parlarà o sobre les tenores, senyor Puigdegíbul, que li sembla? Vol explicar-nos alguna cosa més? O li sembla que hem quedat bastant... que hem tocat una miqueta de tot, no?
1: Sí, jo penso que sí, eh? O que vinguin allà a la conferència aquesta i que tinguin una pregunta, que me la faci, que llavors ja els hi respondré.
0: Molt bé. Doncs vostè, quan ha parlat amb en Pons, que és el noi que l'ha agafat el telèfon, li ha demanat una música, perquè nosaltres sempre volem que els nostres convidats triïn la música amb la qual acabem la xerrada d'avui amb vostè. Quina música ha triat?
1: No, és que no n'he triat cap.
0: No n'he triat
1: cap? Dient... No, jo pensava que seria dient que tocava una sardana, perquè si parlem d'aquest tema...
0: Ah, bueno, pues segurament, segurament Campons deu haver triat una sardana i llavors ja ens servirà. Bueno, normalment ho fem perquè d'aquesta manera també el convidat participa i a més a vegades li preguntem que per què l'ha triada. Bueno, vostè ha triat una sardana que al cap i a la fi...
1: Una sardana que sigui obligada de tenora, llavors encara més, perquè és la sardana i sentirà la tenora.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. I el Pons penso que està buscant una sardana en el que hi hagi que la protagonista sigui bàsicament la tenora. I, sí. Bueno, gràcies per estar aquí, que vagi molt bé la conferència, que tothom s'ho passi molt bé. I ja sabeu, aquest dissabte a 7:15 de la tarda a l'Esplai de la Gent Gran, a tots aquells que estiguin interessats en saber una mica més d'aquests instruments que fabrica vostè. D'acord?
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Fins un altre dia.
1: De res, de res.
0: Adéu.
1: Ja, fins després. Adéu,
0: adéu. Adéu, adéu. Bé, i ara abans d'escoltar aquesta sardana que ens ha demanat en Miquel Puigdigívol, anem a publicitat.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Bé, doncs, tornar a donar les gràcies a Miquel, al senyor Miquel Puig de Llívol, per aquesta entrevista aquí, per parlar-nos una mica més de la construcció de tanures que fa en el seu taller. I ara fem un repàs de les activitats d'aquest cap de setmana, perquè recordeu que jo el dijous passat us vaig dir que tornaven els dimecres a la biblioteca a la Roda dels Contes, una iniciativa

0: Aquest divendres, dins del projecte Educació i Cultura, l'Escola Vedruna tancarà la mostra del que han après els alumnes d'aquest curs i ho faran al Teatre Clement amb una mostra en el taller que han fet enguany. Recordeu que al Teatre Clavé, també gràcies a la nostra dansa, tenim el curs de balls tradicionals de 19.30 a 21 aquest divendres i aquest mes de maig, el 15, també hi ha el 22, els divendres 15 i els divendres 22. Dissabte, a banda de la conferència organitzat per Segle d'Història, hi ha una sortida al Molí de les Pipes a la Corbadora de la Riera d'Arbúcies. Calia apuntar-se, per tant, només aquí hi ha, només fer-vos saber que des del Cercle d'Història continuen sent molt actius i hi ha aquesta sortida al Molí de les Pipes a la Corbadora. I el dilluns que tenim, doncs, la nostra festa, la festa de Sant Ponç, no? És a dir, la festa de cada any que porta que tota la gent de Tordera es vagi cap a l'església de Sant Ponç i es dediqui a estar ja passat tot el dia fent tota una sèrie d'activitats. Al llarg del dia es podran gaudir, com us he dit, de diverses activitats pensades per tots els públics, amb propostes que inclouen actes tradicionals, música, activitats familiars i espais de trobada per compartir la jornada. Ja sabeu que normalment la gent es porta allà el seu menjar, la seva taula, les seves cadires i passa el dia allà, esperem que faci bon temps, que jo crec que sí que farà bon temps, i ara us compartirem una mica la programació d'aquest dia de Sant Ponç. A les 12.30 començarà la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne, amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera i al finalitzar es farà el cant dels goigs. A les 14 hores tindrà lloc la rosada popular preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. És possible que gràcies a la col·laboració d'empreses locals i a la comissió de festes. A les 16.45, jocs infantils a Trencar l'Olla, a l'entrada de l'ermita, per oferir una bona estona a petits i a grans. I posteriorment, a les 17.15, a l'esplanada de Sant Ponç, començarà l'audició de sardanes a càrrec de la Copla Marinada i també és una de les activitats que munta sempre en la nostra dansa. Una jornada festiva que any rere any reuneix centenars de persones. Ja sabeu que, a més, tenim una mica de... Si, normalment molta gent vol pujar amb el seu cotxe, però ja sabeu que pujar amb el cotxe vol dir que llavors tinguis que buscar un lloc per aparcar i no sempre és possible. I, per tant, per facilitar l'accés a l'espai de la ple que es posa a disposició de la ciutadania, un servei continu i gratuït d'autocars amb la sortida des del nucli urbà fins a Sant Ponç. L'Aplec de Sant Ponç és una celebració impulsada per la Regidoria de Festes amb el suport de la Comissió de Festes i la col·laboració de diverses entitats i empreses del municipi. Des de l'Ajuntament es recorda, ja sabeu, la importància que hi ha de respectar l'entorn natural, seguir les indicacions per la prevenció d'incendis, utilitzant únicament els espais habilitats per fer foc, que ja n'hi ha diferents llocs allà, a banda de les grelles, a les grelles normals hi ha un plànol on hi ha els focs controlats on cadascú de nosaltres pot agafar en algun moment brases per poder-se fer la seva barbacoa o la seva carn a la brasa o així, però recordeu que heu de fer servir els llocs i anar als llocs on hi ha els focs controlats. Els autocars gratuïts surten del Parc de la Sardana a les 10.30, a les 11.30 i a les 13.30 al matí. I a la tarda, a les 16.30 i a les 17.30. I la tornada tornen de la Cruïlla de Sant Ponç a Màgora Park i tornen cap aquí, llavors deixen el Parc de la Sardana a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8. I ara ens anem un moment, uns segons a publicitat i després de la publicitat escoltarem una cançó que és interpretat pels Catarres, que es diu Una cançó que parla de tu.
1: 107.1 FM. És el moment de tramitar renda i patrimoni.

0: Patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Tordera.
3: I sona una cançó.

Bé, doncs hem escoltat els catarres i ara parlarem, però qui és aquest Sant Ponç, patró dels arbolaris i dels apicultors? No se sap del cert el seu origen. Originari d'una família pagana, es convertí al cristianisme i deixà els seus béns i predicà i evangelitzà a la vall d'Ubeller. Per haver convertit molts fidels, va ser perseguit i martiritzat durant el regnat de Valerià. Va morir, el van matar a l'actual Simier, vora de Niça. Per què aquesta devoció a Catalunya? A força indrets de Catalunya, la celebració de Sant Ponç, en aquest cas aquí a Tordera, ha estat molt viva. És una tradició, la tradició explica que fugint dels seus perseguidors, Ponç va arribar a Barcelona i que en veure tanta misèria i malalties entre la població es va posar a preparar pocions amb herbes remeieres que coneixia bé per tal d'alleugerir-ne el dolor. Això li va fer guanyar el respecte i l'admiració dels barcelonins i que a partir d'aquell moment van començar a celebrar una fira d'herbes en el seu honor. No sé si heu baixat mai a Barcelona, però al carrer Hospital hi ha tot un carrer ple d'una fira d'herbes. Sant Ponç es convertia així en el patró dels arbolaris i apicultors el dia 11 de maig, tenint lloc arreu de Catalunya fires on es venen mel, herbes remeieres i aromàtiques i fruites confitades. A la capella de l'Hospital de la Santa Creu, al carrer Hospital, es venerava la imatge del Sant, però quan es va secularitzar es va convertir en una sala d'exposicions i ara la imatge es va traslladar a una capella que és la veïna església de Sant Agustí Nou, on encara és avui. La creença popular diu que si es neteja bé la casa el dia de Sant Ponç, s'allunyen els paràsits i els xinxes per tot l'any. Antigament, aquí nosaltres tenim encara aquest costum, era un costum força arrelat, posar un paquet d'herbes beneïdes o també quatre roses, anomenades les roses de Sant Ponç. Ja sabeu que nosaltres aquí normalment podem comprar roses aquest dia a la capella, sota el llit amb la convicció que tenia un alt poder guaridor. És a dir, que hi ha gent que encara o porta les seves roses o podem comprar roses allà a Sant Ponç, tenint en compte que creiem tot això de que té un poder guaridor. Per tant, no, a mi, com que les tradicions m'agraden, doncs està bé continuar fent-ho. Una altra celebració, que no és exclusiva del nostre poble, molt més àmplia, és el Dia d'Europa. Jo ja sabeu que sóc europeista, ho he dit alguna vegada, m'agrada el meu vell continent, el bressol de cultura, i per això m'encanta celebrar el Dia d'Europa. El Dia d'Europa és aquest proper dissabte, dia 9. És molt més que una commemoració, el Dia d'Europa és un recordatori del poder de la unitat i de la cooperació per a superar diferències i construir un futur millor. Celebrar el 9 de maig és reafirmar el compromís amb una Europa més unida, solidària i forta. Però d'on ve aquest tema de celebrar el Dia d'Europa? El Dia d'Europa se celebra cada 9 de maig, commemora l'aniversari de la declaració de Schuman en l'any 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Aquest dia simbolitza la unitat, la pau, la cooperació entre els països europeus després de dècades de conflictes bèl·lics. El 9 de maig de 1950, Robert Schuman, que era el ministre d'Afers Exteriors de França, va proposar la creació d'una comunitat supranacional per a gestionar de manera conjunta la producció de carbó i acer. Aquesta iniciativa buscava prevenir futures guerres, especialment entre França i Alemanya, i va establir les bases del que avui coneixem com la Unió Europea. Aquesta proposta històrica és coneguda com la Declaració de Schuman, considerada el primer pas a la integració europea. La proposta de Schuman va conduir a la signatura del Tractat de París en l'any 1951, que va donar lloc a la CECA, formada per 6 països fundadors. La CECA és la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer. Quins van ser aquests països fundadors? Doncs França, la Unió Europea, va ser Alemanya Occidental, França, Bèlgica, Itàlia, Països Baixos i Luxemburg.
Aquesta comunitat, com us he dit, va ser l'embrió de futures institucions europees evolucionant fins a l'actual Unió Europea. La comunitat europea té també signes identitaris com són la seva bandera i el seu himne. La bandera es va adoptar en l'any 1986, té 12 estrelles daurades en un cercle sobre un fons blau. El número és 12 i representa la perfecció i la unitat independent dels nombres dels membres. L'himne oficial és una versió instrumental de la Oda a l'Alegria de Beethoven basada en el poema de Friedrich Schiller adoptat en 1985 que reflecteix els valors de la llibertat, solidaritat, pau i Europa. Actualment, la Unió Europea està integrada per 27 països. Espanya va iniciar el seu procés d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea en l'any 1977, després de diversos anys de negociació, va signar el Tractat d'Adhesió en 1985 i es va integrar oficialment el 1986. Des d'aquesta data, pertanyem a la Unió Europea. Aquest pas va ser clau per la modernització del país, el desenvolupament d'infraestructures i l'accés als fons europeus. La importància que té el dia d'avui a Europa és que és més que una commemoració. A més, ja sabeu que això celebra, reafirma el compromís amb una Europa més unida, solidària i forta, sobretot ara que tenim aquest xèrif del món, que és el senyor Trump, que ens té tanta mania i no vol fer res més que anar contra nosaltres. Doncs nosaltres, per celebrar aquest dia d'Europa, escoltarem l'himne que hem dit abans, i des d'aquí doncs, celebrar Sant Ponç amb tota la gent que pugueu, és a dir, el meu home treballa, jo ho tindré una mica més complicat, felicitar a tota la gent que es diu Ponç, felicitar a tots els vilatans d'aquí a Tordera, que us ho passeu molt i molt ben, que gaudiu d'aquest dia, que ens faci molt bon temps i que pugueu gaudir de totes les activitats que hem preparat des de la Comissió de Festes i des de les Regidories de Festes. I ara escoltem l'himne de la Unió Europea. I com sempre us espero el proper dijous per parlar de cultura. I un petó de la Carme. Adéu!

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa el Ray Skelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
6: Un repertori i un moment, no? Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
7: Bona tarda a tres bandes. Estem aquí preparats l'Arnau García. Arnau, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
7: I la Dolors Pinatelli per acompanyar-vos durant aquesta hora de 6 a 7 de la tarda amb la tarda és a tres bandes. Avui en Marc tampoc és aquí, però sí que tindrem els nostres col·laboradors, en Jordi Montañés en cinema i Antoni López amb el seu bocí de saviesa que cal escoltar sempre molt bé. Doncs, pel que veiem, acabàvem de sentir les notícies, la previsió dels temps, i de fet en Joaquim Serra l'havia encertat amb això de què podia fer algun ruixat a la tarda. Ens ha fet un ruixat com feia temps ara que no feia aquí Tordera, no?
8: Sí, ha començat Arnau. De cop.
7: Sí, i... sí, i ens ha enganxat.
8: Sí,
7: ara sembla que va parant, que fluixi una mica, però ha sigut un ruixat fort, que ja venia bé una mica de regadeta, eh? Molt bé, doncs comencem la tarda de tres bandes, com sempre amb la primera, que és medi ambient, ciència o medi ambient. Sempre tractem aquests temes a la primera banda. Continuarem després amb cultura, cinema amb en Jordi Montañés i la bocí de saviesa amb en Toni López. I acabaràs tu, Arnau, amb la teva banda, amb tecnologia. Doncs anem de seguida ja a la primera, anem a medi ambient.

I a Medi Ambient, avui tocarem un tema que és molt important i no ens l'hem parlat, no surt gaire aquest tema, però que ens pot afectar molt, molt a tots, que és el soroll. Hi va haver el dia, ara a finals d'abril, el Dia Internacional de la Sensibilització envers el soroll. I ens diuen que a Catalunya s'han anat reduint les persones exposades a uns alts nivells de soroll. Qui més qui menys hi està exposat en aquests alts nivells de soroll? No sé que es visqui en una zona força apartada dels nuclis urbans, doncs el soroll està molt present a les nostres vides. També hi ha qui a casa seva se'l busca el soroll perquè es posa doncs la televisió o que sigui a uns volums molt elevats. Això no és bo. El soroll constant perjudica. I ara ens diuen, és clar, en aquest informe de la Generalitat és tinguent en compte força els sorolls que poden ser de carreteres, de fàbriques, aquests sorolls ambientals. Ens diuen que en els darrers mapes es mostra una disminució de la població exposada a nivells crítics de contaminació acústica, que seria del 4,6% de dia i el 5,9% de nit. Tot i la millora, el trànsit rodat continua sent la principal font de contaminació acústica, afectant principalment tota la població de les aglomeracions urbanes. I la Generalitat està treballant en un projecte de decret per actualitzar la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria. Es confirma aquesta tendència positiva en la millora de la qualitat acústica, tot i que encara es mantenen reptes significatius en la gestió del soroll derivat del trànsit i de l'oci. Això és el que ens va exposar dimecres de la setmana passada la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, la Sonsoles Letang, durant l'obertura del 6è Congrés d'Acústica de Catalunya, que se celebra, es va celebrar en el Parc de la Recerca Biomèdica de Barcelona. El Congrés, que organitza la Generalitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, també l'Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC, i se centra, aquest any s'ha centrat sobretot, en l'impacte del soroll sobre la salut, la gestió del soroll en l'oci i els grans esdeveniments i la planificació del silenci a les ciutats, cosa que jo trobo que és molt difícil. Es pot millorar, però eliminar penso que és molt difícil. En aquest dia de la sensibilització envers el soroll, Letang explica que estem treballant en la tramitació d'un projecte de decret per actualitzar la normativa aplicable a Catalunya en aquesta matèria i per tal de millorar-ne la seva interpretació i aplicació, augmentar la seguretat jurídica i reforçar la protecció ambiental en alguns casos específics i fer front als nous reptes que es plantegen. Segons els resultats dels darrers treballs, sintetitzats en els mapes estratègics de soroll, uns estudis que, a grans trets, avaluen l'exposició de la població al soroll en les grans aglomeracions urbanes i a l'entorn de les grans infraestructures de transport. Catalunya ha aconseguit una lleugera reducció de la població exposada a nivells superiors als objectius de qualitat en les aglomeracions urbanes en els darrers 5 anys. En concret, la població exposada a més de 65 decibels durant el dia s'ha reduït en un 4,6%, mentre que en horari nocturn, que seria de més de 55 decibels, la reducció ha estat d'un 5,9%, beneficiant així més de 100.000 ciutadans. En total, un 13,7% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i més d'un 22% durant la nit. Així mateix, s'ha registrat un increment d'un 16,7 punts en la població que gaudeix de nivells considerats de bona qualitat acústica, que són de 55 decibels, per sota dels 55 decibels durant el dia. Les dades refermen que el trànsit rodat és la font de soroll predominant, afectant pràcticament la totalitat de la població, o sigui, un 99,9%. Però també pren una rellevància creixent el soroll associat a l'oci, a l'organització de grans esdeveniments i també com en els conflictes de convivència veïnal.
evidencien la necessitat de trobar equilibris entre l'activitat social i cultural, l'economia urbana i el dret del descans del veïnat. També es presentaran per primera vegada durant el Congrés les dades d'impacte acústic sobre els centres escolars situats a les grans aglomeracions de Catalunya. Un 75% dels alumnes que cursen els seus estudis en centres on el seu entorn es superen els nivells de qualitat acústica desitjables. El soroll excessiu a les escoles afecta negativament el desenvolupament cognitiu, la memòria i l'aprenentatge infantil. És per això que la directora ha destacat la necessitat de posar el focus en el disseny acústic dels edificis educatius, en la recuperació d'itineraris tranquils pels infants en el seu camí cap a l'escola i en la protecció dels entorns escolars com a una inversió directa en salut. Els mapes estratègics de soroll es realitzen cada 5 anys i han de servir per dissenyar les polítiques de reducció de contaminació acústica a mig i a llarg termini. Aquests mapes són l'eina base per a l'elaboració de plans d'acció, la darrera fase de les quals, la quarta, està en redacció. Aquests plans han de recollir mesures concretes per reduir el soroll ambiental i preservar les zones tranquil·les, integrant les polítiques de soroll amb les de qualitat de l'aire i mobilitat sostenible per millorar el benestar de la ciutadania. L'ETANC ha detallat que són necessaris canvis estructurals de llarg recorregut, amb planificació territorial, mobilitat sostenible, renaturalització de les ciutats, creació i preservació de les zones tranquil·les, implantació de zones de baixes emissions i millora de transport públic, també la implantació de manera generalitzada del vehicle elèctric. També ha destacat la importància de l'educació i la sensibilització com a eines clau de prevenció, ja que cal avançar cap a una millor qualitat acústica i requereix no només canvis estructurals i normatius, sinó també una ciutadania informada, conscient i corresponsable. També ha mencionat que cal integrar el soroll dins una visió més àmplia de la salut planetària per les sinergies que existents entre la qualitat de l'aire, canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat. Doncs bé, això és el que vam parlar en aquesta trobada i val la pena tenir en compte i poder-ho millorar si es pot, perquè no hi parem massa atenció, però estem sotmesos a molts sorolls que, com dèiem, ens exciten a vegades, perjudiquen la salut, no ens deixen descansar amb tranquil·litat o a vegades ni tan sols fer la feina amb tranquil·litat. Val la pena tenir-ho en compte. Molt bé, doncs aquí deixem la primera banda, Medi Ambient, avui tractant del soroll, que és un tema que és poc habitual però que s'ha de tenir molt en compte, i ja anirem cap a la següent banda, anirem a Cultura i tindrem cinema amb en Jordi Muntanyès.

0: Bé, tenim la nostra secció de cinema i el nostre col·laborador a punt, en Jordi Montañés. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Dolors. Bé, si hem de parlar de cinema,
0: sí.
1: La veritat és que aquesta setmana les novetats cinematogràfiques estan marcades per dues estrenes molt potents i que d'alguna manera eclipsen tota la resta.
0: Sí?
1: Sí, aquesta setmana s'ha produït l'estrena de la segona part del Diablo Vista de Prada, 20 anys després de la primera, i també el sumptuós biòpic sobre Michael Jackson que ha realitzat en Anthony Pucua. Anem, si et sembla, per la primera,
0: sí,
1: que és el retorn del Diablo Vista de Prada, i això s'ha fet, aquesta segona part s'ha fet mantenint amb una distància de 20 anys ja, des de la primera, tot l'equip protagonista, sense modificar pràcticament res de la part protagonista.
0: I què tal?
1: D'un del mateix nivell que l'altre, o sigui, no ha baixat el nivell. El director segueix sent en David Frankel, i en els papers principals tornem a trobar la Meryl Streep com la Miranda Priestly, que és la dictatorial i superexigent directora d'una revista de modes, i al seu costat l'Anne Hathaway i l'Emily Blunt, que llavors eren unes principiants de mica i ara són les grans estrelles de la pantalla. I també podia estar en Stanley Tucci interpretant el mateix paper que la primera part.
0: O sigui, no toca res.
1: No toca res. La pel·lícula parla del retrobament de la Miranda amb la seva antiga assistent, la que està personificada per la Hathaway, i que s'enfronta a la seva també antiga col·laboradora, interpretada per la Blunt, que ara treballa com una dona executiva en una revista de la competència. Recordem que la primera part, la història inicial, la va escriure el personatge interpretat per la Hathaway. O sigui, que és una, sí, és una novel·la que explica la seva experiència dintre d'aquesta revista. Aquest segon ja és un guió completament, vull dir, nou i que tres que veurà amb la primera versió,
0: sí,
1: però va seguir apareixent els mateixos personatges. La pel·lícula, com la primera, és una excel·lent comèdia, molt ben interpretada, amb un guió força intel·ligent i glamurós, i de veritat que també és ideal per passar una bona estona al cinema.
0: Doncs deu ser un encert, perquè sempre és difícil això de les segones parts.
1: Sí, a més, aquesta, sobre una primera que era més o menys autobiogràfica, entre cometes,
0: sí,
1: a una segona que és creació nova. Per cert, que suposo que a fi de promocionar aquesta pel·lícula, l'autèntica directiva en què s'inspira el personatge de la Miranda Priestly, que es diu Anna Wintour, ha anat apareixent personalment a diversos actes. Ha volgut fer-se visible, doncs.
0: Sí, sí.
1: I fins i tot va donar un Òscar i amb la Anne Hathaway a la darrera cerimònia del passat mes de febrer.
0: Ha entrat en el joc.
1: La vas veure a la Wintour, als Oscars?
0: No la vaig veure.
1: No t'hi vas fixar. Va ser molt divertit, eh?
0: Sí.
1: Es va ficar amb el vestit de l'Anne Hathaway.
0: Ah, sí?
1: Molt curiós. Sí. Va dir d'ella. I l'altra gran escena de la setmana és Michael, el biòpic de Michael Jackson, que ha produït en Graham Keane, el que va produir el film sobre el Queen titulat Bohemian Rhapsody, que era tan bo.
0: Sí.
1: Però en Graham Keane també ha produït aquest i l'ha dirigit en Anthony Pucua, conegut per la sèrie dels films sobre el The Equalizer i també per la seva visió actualitzada de Los Siete Magníficos. Anthony Pucua és un director actual que té pagada i agrada. A mi no fa massa el pes, però té parada.
0: Ja.
1: Sí, es tracta d'aquest, el biòpic de Michael, és un tio que va tenir problemes de diferents tipus des que va voler portar-se a terme. I això, al final, s'ha notat amb el seu resultat.
0: No surt del tot reeixit?
1: Mira, el més positiu és la part musical. Qui interpreta el Michael Jackson és el seu nebot, Arthur Jackson, i la veritat és que ha estat molt encertat donant-li aquest paper. Perquè, sobretot en les interpretacions, personifica amb el seu tiet de meravella. O sigui, realment el Jaffa Jackson s'hi llueix fent de Michael. Els números musicals són un autèntic homenatge a Michael Jackson i estan realitzats de manera excel·lent, molt. Es poden disfrutar com si ho gaudim, com si l'autèntic Michael estigués a la pantalla. O sigui que per aquesta part tu pots passar allò més bé veient la pel·lícula.
0: Que
1: realment l'espectacle és molt.
0: Això és molt.
1: Ara bé, quan entrem en la seva vida personal, tot queda agafat amb pinces. Bé, llavors, quan estàvem parlant de que quan està fent, quan és la part musical és molt bona, però quan s'entra a la part de la seva vida personal, tot queda agafat amb pinces i passat de puntetes per les qüestions discutitives amb aquest personatge es veu implicat.
0: Yeah.
1: Es veu que la família d'en Jackson va voler estar sobre del guió abans d'utilitzar el film, filtrant lo convenient de lo no convenient. Si només va permetre que es reflectés en pantalla el que ells van voler que es reflectés.
0: Ja, o sigui...
1: Esclar, això acaba perjudicant la pel·lícula, sí?
0: Sí, sí, no dic que surt retallat.
1: La pel·lícula perquè
0: sí.
1: Vulguis que no...
0: Mm. No? Sí.
1: Estava dient que es veu que la família va molestar sobre el guió abans d'utilitzar el biòpic i va filtrar el convenient de lo no convenient. O sigui que, d'alguna manera, lo que no volien que sortís a la pantalla van demanar que no sortís. Esclar, això acaba perjudicant el film, perquè vulguis que no, la història d'en Michael Jackson i també la més fosca, tothom la coneix bastant bé.
0: I aquí surt retallada.
1: Exacte, per tant, et dones compte que allò t'entolla d'alguna manera. Ara bé, si hi ha ganes de veure un renascut de Michael Jackson, amb espectacles autènticament brillants musicals, la pel·lícula val la pena veure-la perquè també us ho passareu prou.
0: Sí, sí.
1: I amb això ja podem manar als nostres cineastes d'avui, que en lloc de dos, aquesta vegada seran tres.
2: La música darrere la càmera. Amb Jordi Muntanyès i Dolors Pinatelli.

0: Jordi, ens has preparat una altra col·laboració entre compositor i director per avui?
1: Sí, però aquesta vegada l'autèntic protagonista de la sessió serà el compositor, en Howard Shore, perquè la gràcia és que està vinculat no a un, sinó a dos grans directors de cinema, el canadenc David Cronenberg i el neozelandès Peter Jackson.
0: Repartit.
1: Repartit, fixa-t'hi, entre dos directors nascuts en llocs geogràficament ben separats. Canadà de Nova Zelanda, no vegis.
0: I tant.
1: Bé, Shore és des de l'any 1979 el compositor de pràcticament totes les pel·lícules del mòrbid i inquietant David Cronenberg. Però l'èxit i els Oscars li van arribar de la seva col·laboració en el gran projecte de Peter Jackson, El Senyor de los Anillos, on ha posat la música de les 6 pel·lícules de la sèrie realitzades fins ara. Comencem, doncs, per Shore i ja anirem a trobar-nos amb els altres dos directors, tal com anem avançant amb els que ha col·laborat. Howard Shore va néixer a Toronto l'any 1946, fins d'una família jueva. Va començar a estudiar música quan tenia 8 anys i als 13 ja tocava en grups musicals que anaven comptant amb ell.
0: Un nen prodigi, eh?
1: Sí. Els estudis més seriosos els va portar a terme al Berklee College of Music de Boston i a finals dels anys 60 ja era membre d'una banda de jazz fusion anomenada Lighthouse. A la dècada dels 70 composa principalment música per espectacles teatrals i pel famós programa de televisió Saturday Night Live. Però ja va adquirint reconeixement públic, per dir-ho d'alguna manera. El cinema s'inicia el 1979 de la mà del director David Cronenberg, nascut com ell a Toronto el 1943, i que ja portava 10 anys fent llargmetratges terrorífics, que era la seva especialitat. Aquest director, David Cronenberg, havia nascut en una família d'immigrants jueus també, provinents de Lituània, i era fill d'un escriptor, editor i periodista molt important i d'una famosa pianista anomenada Esther Sandberg. Per tant, va créixer rodejant de llibres, una família molt culta, amant de les arts, i per tant es va graduar en literatura a la Universitat de Toronto. Amb 24 anys, el 65, tot i la seva formació acadèmica, en Cronenberg encara no havia trobat la seva vocació. Però després de veure una pel·lícula molt modesta, rodada sense pressupost per una colla d'amics, va descobrir que el cinema era un art ple de possibilitats.
0: Va trobar el que volia.
1: Exacte. Després de realitzar un parell de curs i amb l'ajuda moral i econòmica, sobretot econòmica, de Ivan Reitman, que era el director de Los Cazafantasmes i altres pel·lícules molt conegudes, que era amic seu, a més, arriba a portar a terme dos llargs experimentals que, tot i ser experimentals, fins i tot van rebre subvencions del govern canadenc. No poden generar millor. Però l'èxit li arriba el 1975 amb un film terrorífic de repugnants baboses de totes mides, titulat en castellà Vinieron de dentro de uns suspensius. Aquest film, precisament, va ser el que va guanyar el primer premi del Festival de Sitges d'aquell any.
0: Devia fer molta angúnia.
1: Si el Sitges va guanyar, això ja és
0: sí.
1: Però va guanyar Sitges. Val. A partir d'aquí, Cronenberg esdevé un reputat director del gènere que es denomina horror corporal, es diu el gènere, perquè explora la por humana a les transformacions físiques, les malformacions i les infeccions. Tota una joia de pel·lícula. El 1979 és quan es produeix el primer contacte amb en Howard Shore en el film Cromosoma 3, protagonitzada per uns nens molt criminals que són la descendència psicoplasmòtica, segons diu el Cronenberg, d'una dona mentalment xiulada. Pues, quina música hi va posar Shore en aquesta primera col·laboració? És hora de descobrir-la. Endavant amb el primer tall.

0: Sí que fa por, sí.
1: Sí, però fixa't bé que si te l'escoltes bé, té un toc final que recorda la música de Psicosis, de
0: molt.
1: Herman.
0: Sí, sí.
1: El peny, eh? Sí, s'hi sí, sí, va inspirar, podem dir. Bé, doncs seguidament d'aquesta pel·lícula s'estableix la relació entre Cronenberg i Shore, que es manté a lo llarg de la resta de la trajectòria cinematogràfica del director i que ja s'apropa als 50 anys.
0: Tot un rècord.
1: Sí, sí, de col·laboració. Cronenberg era el director de films de difícil digestió perquè mostra imatges de deformacions i malformacions físiques molt incòmodes, com és el cas de La Mosca, recorda't?
0: Sí.
1: Mentes Criminales, Existence, Crash, totes de ciència-ficció, crítica, crítiques imaginatives i molt provocadores, però molt difícils de suportar. Ara bé, també ha realitzat pel·lícules del gènere negre molt notables i molt més suportables, com és el cas d'Una història de violència, Un mètode peligroso, o la més que excel·lent, Promeses de l'Este, que estava molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: Totes tres protagonitzades per en Viggo Mortensen.
0: Sí, aquesta és bé.
1: Aquesta és molt millor, eren bastant dures, però no eren tan desagradables com les anteriors. El darrer film realitzat fins ara per Cronenberg és del 2024, o sigui, de fa dos anys, i es titula Los Sudarios, de nou de ciència-ficció, amb un toc de terror, i acabat d'un home vidu, interpretat per en Jean-Pierre Cassel, que construeix un innovador dispositiu per connectar-se amb les persones mortes. No cal que t'expliqui les conseqüències que això tindrà, perquè ja te les pots imaginar.
0: Sí.
1: No seran pas còmodes per dir-ho.
0: No, eh? Bé,
1: no. Sentim la música composada per en Short per l'ocasió, perquè il·lustra molt bé el seu contingut. Davant. Mm-hmm.

0: inquietant també, eh?
1: Sí, sí, sí, és molt curiós. Però com ja és al principi, els majors èxits de Howard Shore no li venen de la seva extensíssima col·laboració amb en Cronenberg ni d'aquestes pel·lícules de l'hora, sinó d'haver estat l'escollit per a Peter Jackson per composar la música de tota la sèrie de films que ha realitzat entorn al Senyor de los Anillos, en Tolkien. Toca, doncs, parlar d'en Peter Jackson, nascut a Wellington, capital de Nova Zelanda, el 1961, en el si d'una família d'immigrants anglesos. Segons el mateix Jackson diu, va ser als 9 anys, veient el King Kong de 1933, el King Kong clàssic, quan va decidir que volia ser director de cinema. I als 12 anys ja estava decidit a fer aquella pel·lícula que tal li havia agradat i tornar-la a fer el seu estil.
0: Un altre precoç?
1: Tampoc tant, perquè no és fins al 1987, amb 26 anys, quan pot realitzar el seu primer llargmetratge titulat Mal Gusto, ajudat pels seus amics i durant el temps lliure que ajudava la seva ocupació professional. Una mica com és el cas de l'Almodóvar quan realitza Pepinot i Bom, també estones. Aquesta també la va fer estones. Per cert, Mal Gusto sembla d'en Cronenberg, perquè també és de ciència-ficció terrorífica i acabar d'uns extraterrestres que segresten persones a Nova Zelanda per convertir-les en menjar. Una altra delícia.
0: Ai, sí!
1: Però això no és res. Això no és res. Perquè el primer gran èxit d'en Jackson és una pel·lícula de 1992, 5 anys després, titulada Brain Dead, tu madre se ha comido a mi gato. Que encara que sembla que la cosa va de conya, el títol, és un film que barreja sense pietat el terror i el gore més eixelebrat i que està considerat com un dels més sanguinolents de la història. Jo la vaig començar a veure accidentalment en vídeo, la tenia el meu fill posat a l'habitació, la vaig veure un moment, i no vaig poder resistir uns pocs minuts, pensant que d'aquest director ja no em molestaria mai més a veure cap altra pel·lícula.
0: Però a algú li devia agradar, no?
1: Moltíssim, tu vull dir. Mira, el meu fill se l'estava mirant a casa.
0: Sí, sí.
1: Bueno, mira, vet aquí que un any després, el 1994, estrenava Criatures Celestiales, la primera protagonitzada per la Kate Winslet, i em decidia anar-la a veure. Uh-huh. Aquesta era una comèdia negra sobre fets reals passats a Nova Zelanda, molt menys agressiva que l'anterior, i s'enduia el primer premi del Festival de Venècia d'aquell any. I aquesta a mi em va agradar.
0: Veus?
1: Veus? Després ja van canviar, va tranquil·litzar si ja estava millor. I després d'un parell de pel·lícules més aviat intrascendents, és quan el 2001 s'embarca amb el projecte de portar seriosament al cinema la trilogia d'en Tolkien sobre el Senyor de los Anillos. I la música li encarrega a Howard Shore. Jackson roda els tres films, un darrere l'altre, al llarg de 3 anys.
0: I l'encerta.
1: I tant. Amb el primer, el Senyor de los Anillos, la Comunitat de l'Anillo, guanya 4 Oscars de 3 nominacions, entre ells el de millor banda sonora per això. Amb el segon, el Senyor de los Anillos, les dues torres, en guanya 2 de 6 nominacions, tots tècnics. I és amb el tercer, el Senyor de los Anillos, el Retorno del Rei, quan finalment aconsegueix els 11 Oscars, el que estava nominat, igualant a llavors Avenue i Titanic. Uh-huh. Entre aquests estaven, per suposat, millor pel·lícula, millor director i millor guió adaptat per Peter Jackson i, de nou, millor banda sonora per a Howard Shore. Ja toca, doncs, posar aquesta famosíssima música composada per en Shore i que li va proporcionar, com acabem de dir, no un, sinó 2 Oscars de l'Acadèmia. Endavant!

0: Molt bona, eh?
1: Sí, i a més, com a anècdota, s'ha de dir que després de que Short guanyés el seu primer Òscar el 2003 per la primera part del Senyor de los Anillos, la música de la segona, Les dues torres, no va ser nominada el 2004 per una nova i polèmica norma de l'Acadèmia que impedia nominar bandes sonores inspirades en bandes sonores anteriors. Mm-hmm. No la van nominar. Aquesta norma es va eliminar a continuació i això li va permetre a Short tornar a ser nominat i guanyar de nou l'Òscar del 2005 per la tercera part d'aquesta saga. Mm-hmm. O sigui que d'Òscars en va guanyar dos, que podien haver estat tres.
0: Clar, pel canvi de norma aquesta temporal.
1: Sí, hauria pogut tindre tres i al final dos encara passava prou bé. Jackson, després de realitzar finalment la seva llarguíssima versió de King Kong el 2005, que està bé però tampoc millora tant l'original, arriba a un acord amb la Metro-Goldwyn-Mayer per portar la producció executiva, només la producció executiva, de tres pel·lícules més sobre el Hobbit d'en Tolkien. Qui s'havia d'encarregar de la direcció era en Guillermo del Toro, però per diferents problemes, tant de disponibilitat de temps com d'un tema de disponibilitats econòmiques de la Metro, que estava començant a estar en crisi, del Toro es despenja del projecte, que no ho veu clar, i és en Jackson qui finalment les va rodar entre el 2012 i el 2014. Aquests films es titulen El Hobbit, El viaje inesperado, El Hobbit, La desolació de Smaug i El Hobbit, La batalla de los cinco ejércitos. I de nou, la música se'n va ocupar Howard Shore, esdevenint així l'únic responsable de les bandes sonores dels sis films realitzats fins ara de la saga d'en Tolkien. Sentint-nos, com sempre, un tall de la música del darrer film d'aquesta saga, composada per Shore, o sigui, de La batalla de los cinco ejércitos.

0: Molta tensió, eh?
1: Sí, té tota la força de la música del Senyor dels Anells. Bueno, sembla ser que al final, de fa més de març, Jackson va anunciar que estava treballant en una nova entrega del Senyor dels Anells, titulada Sombres del passat, probablement amb música d'això. Però com que això només és un projecte, deixem-ho aquí i estarem a veure si és veritat.
0: Deixem passar el temps i a veure.
1: Sí. De totes maneres, això, Cronenberg i Jackson segueixen en actiu. Tots tres estan treballant. O sigui, encara ens poden oferir noves produccions cinematogràfiques. Però de moment crec que per avui ja ho podem deixar aquí, no?
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per aquest trio, de fet, que allò de tàndem, no? Sí, sí. Que ens has portat avui i t'esperem a la propera sessió. Moltes gràcies, Jordi.
1: Doncs vinga, ens toquem a la propera. Adéu-siau, Dolors.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 llatins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: Si ja has fet el canvi d'armari, per què no renoves també el teu somriure? Això és perquè només ara, a Dental Company Tordera, 20% de descompte en tots els tractaments dentals. Demana ja la teva cita gratuïta a dentalcompany.es i al 930 13 0278 i uneix-te a la company que somriu.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda als oïdors i oïdores del programa A Tres Bandes. Soc Toni López i encetem l'espai Cultura, un bocí de saviesa. Avui parlarem dels anys 150 en endavant, de platonisme i cristianisme. Parlarem de Justí Màrtir, 100-165, Climent d'Alexandria, 150-215, Orígens, 185-254, Eusebi de Cesarea, 265-340, Gregori de Nissa, 335-395. Durant els primers segles de l'era comuna, no estava clar si el cristianisme i la filosofia serien enemics, aliats o desconeguts que es creuen pel camí. Sant Pau exhortà els colonesos a mirar que ningú no els enganyés amb filosofies i sutileses buides. Sant Pau no veia els evangelis com filosofia. Deia no predicar res més que a Crist crucificat i donava gràcies a Déu d'haver fet la saviesa d'aquest món necessitat. Menys d'un segle després de la mort de Pau, es feren grans esforços per portar la filosofia pagana al servei del cristianisme. Per què? Perquè existia un context especial. En part, això era per necessitat. Els crítics pagans feien servir, utilitzaven, empraven arguments filosòfics per atacar el cristianisme. I aquests atacs només podien frustrar-se amb similar artilleria filosòfica. Amb el pas dels temps, els pensadors cristians també trobaren útil recórrer a la filosofia per aprofundir i clarificar veritats cristianes i per desenvolupar una visió del món cristiana completa. Un nombre d'importants pensadors cristians a l'Occident llatí resistiren els intents de combinar fe i filosofia, especialment el cartaginès Tertulià, 155-240, que preguntà retòricament què té a veure Atenes amb Jerusalem i exclamà «Crec perquè és absurd», referint-se a Crist reencarnat.

sens dubte el pensador cristià més important de l'antiguitat, alabava el platonisme per la seva congruència essencial amb la veritat cristiana i es basava en els seus recursos per desenvolupar aspectes claus de la seva teologia, inclosos la seva visió del coneixement humà i la seva resposta al problema de per què Déu permet el mal. Certes corrents del pensament protestant desafiaren aquesta visió d'una harmoniosa relació entre fe i raó, però s'han mantingut amb el punt de vista dominant que el pensament cristià té molt a veure amb el platonisme. De fet, Sant Agustí pensava que coneixem per l'il·luminisme, per alguna mena de Déu que ens il·lumina en el nostre coneixement per arribar a la saviesa. De fet, el llibre de la saviesa, que està inclòs a l'Antic Testament, és reconegut per l'ortodoxia catòlica i l'ortodoxia dels ortodoxos, però en canvi és negat per als jueus, perquè va ser escrit en grec. I només aquest fet ja els fa veure o pensar que no és un llibre de saviesa inspirat per Déu. Jo us el recomano perquè fa pensar molt i està escrit amb uns sentiments positius. Així doncs, que avui, com a deures, agafar la Bíblia, buscar el llibre de la saviesa i començar-lo a llegir, que paga la pena. A reveure i fins la setmana vinent.

0: Bé, doncs seguim amb altres bandes. Quan falten 10 minuts per a les 7, doncs ja anem a la tercera banda, anem a tecnologia. Arnau, què ens portes avui?
1: Doncs bé, avui us porto un concepte que segur que molta gent no l'haurà escoltat, però sabrà el que és.
0: Sí?
1: Us vinc a parlar dels wearables. Aquests dispositius són els que tots coneixem com són rellotges intel·ligents, anells intel·ligents, tots aquests dispositius.
0: Sí.
1: Quan pensem en aquests wearables, el que ens ve al cap és aquest, el rellotge intel·ligent, sobretot. Per exemple, l'Apple Watch, els Galaxy Watch, els Garmin, són com tenir un petit assistent personal enganxat al canell. Et mesuren els passos, el ritme cardíac, el son, les calories, les notificacions, i fins i tot et diuen que respiris quan estàs estressat.
0: Tot això?
1: Sí, és curiós, abans els rellotges només servien per mirar l'hora. Però
0: sí, ara és la funció mínima, mirar l'hora, no?
1: La funció ja menys important dels rellotges intel·ligents. Però aquests wearables han anat molt més enllà. Un dels que més està creixent són aquests anells intel·ligents. Són petits, discrets i sorprenentment potents. Poden monitoritzar el son amb una precisió brutal, detectar canvis en la temperatura corporal, seguir l'activitat física i, fins i tot, anticipar si estàs a punt d'agafar un refredat.
0: També, això?
1: Sí, és com si portessis ja un metge minimalista al dit.
0: Però això deu ser també, et deus com capficar molt, no? Tot el rato mirant les teves constants i el ritme cardíac i tot, això deu fer posar bastants nervis.
1: Després, a part, tenim les ulleres intel·ligents, que
0: també
1: ja estan vivint una segona vida. Les primeres generacions van ser un fracàs que no van funcionar gaire bé, però ara estan tornant amb molta més força. Ulleres que et mostren notificacions, que poden fer fotos, que integren assistents de veu o que fins i tot et projecten informació davant dels ulls. No són encara les ulleres de la realitat augmentada que tots imaginem, però cada cop s'estan acostant més. I quan arribin, canviaran completament la manera de com interactuem amb la informació. I si ara parlem de realitat augmentada, també hi ha dispositius que combinen el món físic amb el digital. Cascs, visors, lents, tot això forma part d'un futur on la tecnologia no només estarà a la butxaca, sinó literalment davant dels nostres ulls. I això obre un munt de possibilitats. Des de treballar en pantalles virtuals fins a rebre indicacions de navegació superposades al carrer. Però els wearables no serveixen només per fer coses xules, sinó que també tenen un paper molt important a la salut. Molts poden detectar arítmies, avisar accidents, monitoritzar malalties cròniques o ajudar a fer l'esport de manera segura.

0: De fet, hi ha persones que han pogut descobrir que tenen un problema cardíac gràcies a un rellotge.
1: Sí.
0: Aquest és un clar exemple de com la tecnologia pot acabar tenint un impacte real en la vida quotidiana i ens pot acabar ajudant.
1: I tant. En molts casos, com tot, en molts casos pot ajudar i en molts altres casos pot ser que serveixi perquè les persones ens obsessionem, no? Sí. Anar controlant tota l'estona. Vull dir, perquè si has d'estar pendent constantment, sense que ja tinguis cap alteració ni cap patologia, de tots aquests valors, no? De salut, pot ser que arribis a obsessionar-te molt. Sí. I ara estaves parlant, has parlat de... no me'n recordo de la paraula, com anomenes tots aquests estris. Sí, doncs, has parlat del rellotge, has parlat d'ulleres, has parlat...
0: d'anells, també.
1: Sí. Com s'utilitza, per exemple, unes ulleres? Són unes ulleres normal, vull dir, per veure-hi?
0: Sí.
1: I que, a més, com vas manejant totes aquestes funcions? Què dius que fa?
0: Però el que tinc entès és com que el vidre de les ulleres també és com un mini projector.
1: Sí.
0: Que et projecta una pantalla, informació, coses així.
1: Ah,
0: i també hi ha, per exemple, a la patilla, com diríem,
1: sí.
0: Tenen com unes càmeres que poses ja a gravar, o també hi ha auriculars a les puntes per escoltar.
1: Sí, sí. Sí.
0: És molt complex.
1: Molt complex, i tant. I complicat, m'imagino. Que, esclar, si unes ulleres, a part de per mirar, el que veus són unes pantalles, no?
0: Sí.
1: Llavors, la realitat no la veus.
0: Clar, això no sé com funciona, però suposo que deu ser una mica no tan nítid, potser és una mica més com mig borrós, que no es pot veure al fons, potser.
1: Sí, sí, sí, pot ser. I els rellotges, per exemple, tampoc un rellotge és massa gran com per poder-hi veure totes aquestes coses.
0: Per això a vegades hi ha alguns que van connectats a aplicacions als mòbils, que sempre aquestes poden anar molt bé per, si vols controlar-ho.
1: O sigui que el que seria rellotge fa la lectura, no?
0: Sí.
1: De totes aquestes dades, però a l'hora de consultar ho has de fer amb una aplicació de mòbil,
0: sí.
1: No?
0: Igual que els anells també.
1: Els anells també són així,
0: sí,
1: sí, sí. Sí. Que fan la seva funció, però a l'hora de fer-ne la lectura és a través d'una aplicació de mòbil. Tot això se suposa que encara no està massa implantat aquí, no?
0: No.
1: Nosaltres?
0: Encara deu faltar molt perquè s'acabi de perfeccionar i que vagi tot com hauria d'anar.
1: Però rellotges intel·ligents sí que he sentit parlar que hi ha gent que ja els utilitza, no?
0: Sí, els rellotges intel·ligents sí que està avançant molt i ara és el que està avançant. Ja els rellotges està com més que ja estan prou evolucionats,
1: sí.
0: I ara estan ja amb els anells.
1: Amb els anells.
0: Això és una cosa que segurament ja s'està del tot perfeccionant.
1: Sí, sí. Bé, doncs també potser d'aquí no massa sí que ja començarem a veure tots aquests aparells i preocupar-nos de com utilitzar-los, com funcionen, perquè ens poden ajudar, no? Perquè en el fons el que la funció seria poder facilitar i poder ajudar, més que no pas atabalar-nos amb masses dades, no?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs ho seguirem. Moltes gràcies, Arnau, per la teva secció, i nosaltres ja anem acabant el nostre programa. Aquesta tarda és a tres bandes, que hem tingut, com sempre, els tres temes. Hem parlat en el primer apartat de medi ambient del soroll, que és un contaminant important, encara que no ho tenim massa present, però sí, és un contaminant que pot perjudicar molt la nostra salut i les nostres tasques. Després hem tingut en Jordi Montañés amb la seva secció, i Antoni López, amb el bocí de saviesa, i finalment aquest apartat de tecnologia que ens has portat tu, Arnau. Esperem que hagueu passat amb nosaltres molt bona estona i ens tornem a trobar dilluns que ve, no?
0: No, és veritat que és Sant Ponç.
1: És festiu, és Sant Ponç, o sigui que d'aquí dues setmanes. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
5: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

Ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. RadioTordera.cat.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Herrera. La emisora que t'escolta. Stop.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt 1 FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.